sempre al racó, a la taula dels proscrits. El got als llavis i un cigarret als dits. Amb quatre llunàtics de pas pel món. Jo m'hi quedaria, però no hi trobo lloc. La nit encetada comença el ball. M'ofega la boira, m'encega el fum. I xerra que xerra, salvant el món. Mentre que aquest món

presència m'ho deixa clar. I em quedo en la boira amb els meus marcians. Però, oh meravella, Déu existeix. Has mirat enrere i m'has fet l'ullet. Déu existeix, però va en contra meu. M'han fallat les cames

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

passejant per la fageda, un diumenge al dematí, entre flors, ocells, insectes, fulles seques, xups, conills, deus ocultes d'aigua fresca, fongs sorgits prop del camí, jo m'omplia amb la barreja d'aire pur, sorolls furtius, sensacions i visions plenes, dolors de colors subtils i una atmosfera serena.

camins de la fageda. El diumenge s'ha enfosquit. Les flors, els ocells, l'arbreda, tot sembla ara mig marcit. Les olors no són tan fresques, tots els colors han llanguit. Ara l'aigua sembla freda, potser els fongs tenen verí. La grata sensació flaqueja, el passeig té mal seguir. Vaig caient en l'evidència que el bosc és ple de perills, però...

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Amazon Silicon.
1: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
2: Radio Arrels.
3: Si els talons són campanetes i espardenyes de ballar, els secrets de els seus ulls negres

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Ara sí, ara no, no puc més, no ho tinc clar, sempre igual, mai content, no sé on vaig, no sé on sóc. Perquè tu, perquè jo... N'estic fart de saber, no saber, de voler i no poder, de dormir.

No tinc temps d'esperar tenir tot això a un altre lloc, que m'acú, que m'escolti, que vulgui parlar i que plori quan li canti això. Per què no plores?

0: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullars, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I have a dream.
6: Ràdio Arrels, a Mordellàs, 88.2.
4: Una hora 100% en català.

despassadís de records.

anys que mort a mi és avengut. No em pot fer pus que fer perdre el món.

Estic boig, boig com tots, com el suïcida de la corbata que diu que la vida tant se li fot, com qui abans d'ahir era pirata i avui és el sergent de la Guàrdia Civil, com la noia de Casabona que ven el seu cos per 25.000 als carrers de Barcelona. Que estic boig.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Guillem, tinc 9 anys. M'agrada l'estiu perquè podem anar a la piscina, a la platja i fer castell de sorra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: Són les 7 a Radio Arrels i comença l'hora fresca, com sempre, a la mateixa hora. Doncs avui és un dia important. Per què? Per què és un dia important, me direu? Doncs perquè avui que tindrem el nom del departament, doncs, per veure si canviem de nom o no. De fet, obren els butlletins a les 8:30 i tindrem els resultats a les 3 de la tarda. A Radio Arrels seguirem l'esdeveniment durant tot el dia. Un altre tema d'actualitat, doncs, és en Jeroni Parilla, que ens parlarà, que és un antic elegit del poble d'Illa, i ens parlarà d'una decisió incomprensible per ell que va prendre l'Ajuntament. Doncs un conflicte entre els habitants d'Illa i l'Ajuntament. Després tindreu, com sempre, la crònica CO2 presentada per l'Albert Noguer. Però per ara, la meteo amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que torna la tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: L'Ajuntament d'Illa ha fet tancar hores. Aquesta decisió està presa, de fet, després de l'incendi que va tenir lloc a Trevillac i que va tocar, doncs, Illa sobretot. I en parlem amb en Jeroni Parilla, que és antic elegit de la ciutat, perquè aquesta decisió és incomprensible, de fet, per als habitants d'Illa sobretot. Doncs això serà d'aquí uns minuts a Radio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Després de l'incendi que d'entre diversos municipis va afectar Illa, el Rosselló, diversos veïns d'aquest municipi s'han queixat que l'Ajuntament ha, diguem que ha volgut aprofitar les conseqüències d'aquest incendi per acabar amb una cosa que estava instaurada en aquest municipi, que eren uns certs jardins familiars, eren com uns horts que molts veïns de la població feien servir, i una part d'aquests sembla que hi deixaran de ser a partir d'aquest incendi. Per entendre què ha passat en aquest poble i totes les mobilitzacions que s'hi han mogut al darrere, tenim amb nosaltres ara el telèfon a un antic elegit d'Illa, que és el Jeroni Perilla. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Ho he intentat explicar així per sobre, però per començar, el tema de la disputa són uns horts, uns jardins familiars que feien servir a diferent gent del poble. Ens pots explicar una mica què és exactament aquests jardins?
4: Llavors, els jardins familiars és una institució que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. Ens trobem cap als anys 47, 49... 49 en aquest cas, dic entre 47 i 49 perquè n'hi ha en varis pobles de la plana, i l'idea era de permetre a unes quantes famílies que no tenien res de poder tenir un tros d'hortet i de poder donar menjar a la família. Llavors, els jardins familiars, de fet, el terreny pertany a l'Ajuntament. L'Ajuntament ho va dividir en, em sembla que són 13 parcel·les, i cada família en té una. I hi ha un conveni entre la família i l'Ajuntament, conveni que se'n renova cada any amb obligacions de part del qui conrea el jardí.

0: L'incendi del juliol del passat va arribar fins a unes quantes cases a la vora del poble. Sabeu que, ja, això ho sap, ho ha vist tothom, les imatges, que hi ha hagut salts de focs fins al casc antic del poble, i l'Ajuntament, el BAI actual, ha decidit de que aquests jardins permetien la propagació del foc. Cosa que qualsevol hortolà, qualsevol home que tingui un hort, sap ben bé que un hort que se conrea para el foc. Sempre se parla de les vinyes que tallen el foc, que impedeixen la propagació del foc. Els jardins conreats impedeixen la propagació del foc. I llavors l'Ajuntament diu, vaja, a partir d'aquests jardins hi ha hagut propagació de foc. A partir d'aquests jardins són en un passadís de foc i hi ha un perill per les cases que són no massa lluny d'aquests jardins. És una decisió, diguent, els que ocupaven aquests jardins, que tenien, que havien de plegar i de marxar dels jardins. L'assumpte es va complicar fa unes quantes setmanes, perquè els hortolans van anar als jardins a evacuar les coses que tenien i a donar menjar al bestiar, perquè en uns quants tenen gallines allà mateix, i se va presentar un elegit, i es veu que hi va haver una denúncia d'un ocupant, i l'ocupant del jardí va denunciar un regidor per cops.
1: Una denúncia per agressió.
0: Sí, per agressió.
1: Clar, entenc que això, deies que ahir hi ha 13 famílies, doncs, que tenien parcel·les d'aquests jardins familiars. Clar, entenc que ha d'haver estat un cop bastant dur per aquestes famílies el fet de disposar d'una parcel·la a la qual cuidaven i moltes vegades, doncs, que feia molts anys que n'estaven tenint cura, i una mica que d'un dia per l'altre te la treguin. No sé com ha reaccionat una mica la gent que tenia això i la resta del poble.
0: I és que, a més, és d'un dia a l'altre. L'edicte surt i te diu, me sembla que tenien un pregui de 10 o 3 dies, que l'Ajuntament disposa del seu terreny, punt. Quan, de fet, hi ha una legislació, hi ha el Codi Rural, hi ha el Codi Civil, hi ha tota una sèrie de codis, de lleis, de dictes, que diuen que no pots disposar d'un terreny que tens, que arrendes d'alguna manera, encara que sigui de franc. És com explicar-ho? Si jo arrendo una casa i l'amo de la casa me tira fora el dia l'endemà. Això és impossible. Hi ha uns terminis a respectar i la gent no entenen per què no se van respectar aquests terminis. I alguns ho van aprendre així, ho van aprendre discutint pel carrer, que se'ls tirava fora. Això és impensable, és impossible, i no aguanta. Vull dir, davant d'un tribunal això no aguanta, ni 3 minuts. Llavors, la gent molt enfadada, primer, perquè aquests de dins, uns quants se van salvar del foc, uns quants encara tenen tomaqueres pel mig, tenen plantes pel mig, tenen coses a conrear, tenen, i clar, del dia de demà te tiren fora, i és al·lucinant. La situació és bastant complicada i al·lucinant, i el que és encara més fort és que no hi ha diàleg entre l'alcalde i els ocupants d'aquests terrenys. No hi ha diàleg.
1: Clar, precisament el fet que l'Ajuntament s'elegís ara fa pocs mesos i que sigui bàsicament la primera gran mesura d'aquest nou batlle, hi havia consciència prèvia al moment de votar, doncs, que en aquest batlle no li agradaven aquests jardins, o és una cosa que s'ha trobat la gent una mica per sorpresa?
0: De fet, jo diria que és una persona que sostenia el batlle actual durant les eleccions que no li agradava aquests jardins, que no els hi agrada aquests jardins, i això de molt de temps ho sabíem, ho sabem, i que, de fet, hi ha hagut la porta de sortida de l'incendi,

0: per dir, escolti, això no és impossible i per raons de seguretat tanquem els jardins. Llavors, se'ls ha proposat amb aquests ocupants, amb aquestes famílies, de tenir un altre jardí familiar, però en un altre lloc del municipi. Jardins que encara no s'han creat. O sigui que te diuen del dia al demà, tu fora, i d'aquí quan ho haurem fet, haurem fet alguna cosa, podràs tenir un jardí en un altre lloc. És
1: Però se
0: impensable,
1: sap on
0: és
1: seran
0: impossible.
1: aquests nous jardins?
0: Hi ha una idea, més o menys se parla d'un espai a la vora dels altres jardins familiars que hi ha a la vora del Bolès, però vull dir, quan tens com a argument la cabanització dels jardins familiars actuals, cosa que no és cert, i l'abandó, com pots proposar en un altre lloc? A les persones a qui retreus haver fet cabanització, com els hi pots proposar altra cosa?
1: És a dir,
0: Això és
1: l'argument,
0: cinisme.
1: si ho estic entenent bé, l'argument és que l'Ajuntament diu que aquests jardins, diguem, no estaven prou cuidats.
0: Aquests jardins són petitets, hi deu haver un galliner amb un o altre, jo, vaja, exactament no ho sé, però de cabanització, de real cabanització, no n'hi ha. Vull dir, gent que viuen amb aquests horts, no existeix això. Ni va bé, ni hi ha en altres llocs del municipi. I ho puc assegurar perquè fins la setmana abans de les eleccions me vaig presentar amb els gendarmes i la Direcció Departamental de Territori i Mar per posar verbals a la gent que feia cabanització de debò. Gent que se posa en perill perquè viu a la vora de la Tet, perquè viu en zones on el risc d'incendi és molt important, i això, clar, aquesta feina s'ha de fer contra la cabanització, però la cabanització no són pas aquests jardins familiars, segur.
1: És a dir, que o sigui, en el municipi d'Illa existeix, però que és fora d'aquestes zones de jardins familiars.
0: Està fora de la parcel·la dels jardins familiars,
1: D'acord.
0: això segur. La cabanització, jo quan era regidor hi va haver un no sé, jo diria entre 50 i 70 processos per cabanització de gent que feia qualsevol cosa. La cabanització, jo entenc que gent vulgui viure d'una altra manera, vulgui viure fora del poble, però el que n'ha de prendre consciència la gent és que quan se viu fora del poble, quan se viu sense permís de construir, quan se viu amb trossos de fusta, de ferro, del que sigui, de metal, te poses en perill, te poses en perill i poses en perill la gent susceptible de venir a rescatar-te, perquè ningú sap que vius allà, ningú sap com està fet, i en la cabanització se va veure malauradament amb aquest incendi, hi van haver salts de foc, hi van haver explosions, perquè hi ha gent que dels horts, de les hortalisses que podrien haver-hi allà, deixen un hortet, ho netegen tal i qual, te posen tres bancs i te posen una planxa amb la bombolla de gas, que el dia de l'incendi se van sentir les explosions del gas. I això és el més perillós, que la gent que té un hort que és seu, que té una parcel·la que és seva, que se'n fa que s'hi vagi el diumenge i per no emportar-se la planxa de casa o s'ho deixen allà i aquí tens explosions, tens salt de foc i aquí, per mi, el perill número 1 és aquest.
1: Però que no eren dels jardins familiars.
0: No, ni de bon tros,
1: D'acord.
0: ni de bon tros, perquè si no ja tindríem... Ja, vull dir, els jardins familiars són molt a prop de cases, però haguessin tingut altres problemes. El foc va arribar a la vora d'unes quantes cases, sabeu el recorregut del foc, sabeu, però no, per exemple, no són pas els jardins familiars que van fer arribar el foc a l'Hospici Dia, que van fer que hi va haver cotxes que van cremar, que van fer que xiprers van cremar. No, això no. Jo vull dir, no sóc pas bomber, no sóc pas... però segur que no, perquè és impossible. Doncs, de fet, se serveix d'aquest foc per fer altres coses, per portar un altre projecte.
1: Heu parlat, Germà Perilla, de com ho ha fet l'Ajuntament i el fet que sigui tan precipitat que pot semblar doncs, que no s'adequa massa als terminis que normalment t'han de donar administrativament per les coses. No sé si tens constància d'algun cas de denúncia administrativa, diguem, cap a l'Ajuntament pel procediment aquest.
0: No m'apartany pas de parlar d'un processos actual, però sé que hi ha jurisdiccions, hi ha habitants del poble que han escrit i els jutjats i el procurador.
1: D'acord, doncs en tot cas n'estarem pendent, però us agraïm, Jeroni Perilla, amb antic elegit a Illa, que ens hagis pogut explicar doncs, aquesta situació que viu aquest municipi del Rosselló des de l'incendi del mes de juliol i que l'Ajuntament ha aprofitat, podríem dir, o ha aprofitat la benentesa per canviar una d'aquestes coses, i una d'elles era aquests horts urbans, aquests jardins familiars, que ha tret a les famílies d'aquests jardins familiars durant aquest mes d'estiu. Jeroni Perilla, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Amb molt de ple.
2: Radio Arels, em veig 93.1.
3: Mateix, si és un dia especial avui, hi ha coses de la programació que no canvien. És el cas de la crònica Seudos presentada per l'Albert Noguer, que tindreu d'aquí poc.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
2: Albert Noguer.
3: Mentre el món s'escalfa, milers de milions de persones no tenen electricitat ni per encendre un ventilador. A Juba, la capital del Sudan del Sud, les temperatures superen els 35 graus durant 5 mesos l'any. Una calor aclaparadora que per a la majoria dels seus habitants no té cap remei possible. L'aire condicionat és un luxe inassolible quan l'electricitat disponible per a tot un dia no arriba ni a 4 minuts de funcionament d'un aparell d'aire condicionat estàndard als preus de l'electricitat en aquest país. Aquesta és la xifra que ha calculat Anna Ricci, investigadora d'Our World in Data, en un article que posa en evidència una de les injustícies més crues de la crisi climàtica. En almenys 45 països del món, el consum elèctric residencial diari per persona és inferior a l'electricitat necessària per fer funcionar un aire condicionat durant una sola hora. A l'Índia, el pressupost elèctric diari permet només 44 minuts d'aire condicionat, a Nigèria 13 minuts i al Sudan del Sud tan sols 4. Fins i tot recórrer a un simple ventilador és un privilegi fora de l'abast de molts. Al Congo o al Txad, la mitjana diària d'electricitat disponible no permet ni una hora de ventilador. Les conseqüències van molt més enllà del malestar físic. La calor extrema augmenta el risc de malalties cardíaques, ictus i malalties renals, perjudica el son, l'aprenentatge i la productivitat i atrapa les persones en la pobresa. Un cop més, els països que menys han contribuït a l'escalfament global són els que pateixen amb més intensitat les seves conseqüències i els que disposen de menys recursos per fer-hi front. Mentre que als països rics l'aire condicionat és present en la majoria de les llars, tan sols el 5% de les llars índies, el 6% de les sud-africanes i el 16% de les brasileres en disposen. Als països més pobres, gairebé ningú.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: I arribem quasi a les 7:30, però abans us proposo una música. Festa i drama de Maria Jaume.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 7:30 i escolteu l'hora fresca a Ràdio Arenys. Doncs fins a les 9 tindrem dues cròniques. La primera, les efemèrides d'en The Rock, i en segon, el punt de llibre. Però per ara, com sempre, trobem l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que torna la tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

0: família i futur.
1: D'aquí poc, les efemèrides d'Enderroc, presentada per la Laura Bertran. Avui es parlarà de la mort d'en Francesc Burull.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 28 d'agost del 2021 mor Francesc Burrull, era compositor, arranjador i pianista barceloní. La seva carrera es destaca en l'àmbit del jazz i com a col·laborador habitual de Joan Manel Serrat a partir del 1967. Francesc Burrull va publicar un disc de cançons infantils pròpies titulat Sentiments i emocions, era l'any 2007. Se li va atorgar la Creu de Sant Jordi l'any 2017. Quan va morir, estava treballant en l'enregistrament de la musicació del darrer poemari de Pere Tàpies. Escoltem el tema Bang Bang del projecte musical La Pols i l'Era, en el qual va participar Francesc Burrull, junt amb Òscar Dalmau i El Gordo del Purro.
3: Diu... Sí... Bang, bang. Diu, a veure com...

0: era Bang Bang del projecte musical La Pols i l'Era amb música de Francesc Burrull i la participació d'Òscar Dalmau i el Gordo del Purro.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: D'aquí uns minuts tindreu la vostra crònica habitual de divendres, punt de llibre. Avui es parlarà del llibre Una vida a les muntanyes de l'Abram Oriols.

0: Ràdio Arels.
1: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arels.
2: El periodista Abraham Obiols ha vingut a Perpinyà a fer una presentació del seu llibre Una vida a les muntanyes. A aquesta hora el podem saludar perquè ens expliqui una mica el llibre. Abraham Obiols, bon dia.
3: Què tal, com estem?
2: Aquest llibre, editat per Ara Llibres, parla d'una pastora que es diu Marina Vilalta, una pastora molt gran, i has volgut fer-li un llibre una mica dedicat a la seva vida, bàsicament.
3: Sí, la Marina Vilalta és una dona que a mi em sembla que és extraordinària, amb una història singular, que n'hi ha molt poques com ella. Va rebre la Creu de Sant Jordi, de fet, de la Generalitat de Catalunya, que és la màxima distinció del país, però també és per com ella s'apropa a la muntanya, com la viu, com ha dedicat tota la seva vida a la ramaderia, a les ovelles, també a les cançons populars, i per tant, sí, em semblava que fer-li un llibre era necessari i ha estat una experiència molt bonica.
2: Tu com arribes a aquesta pastora?
3: Doncs perquè quan li atorguen la Creu de Sant Jordi hi ha titulars de premsa que diuen la pastora més vella de Catalunya, Creu de Sant Jordi, però no es deia pràcticament el seu nom i el cognom, havies d'anar al cos de la notícia. I a mi em generava molta curiositat qui s'amagava darrere aquest sintagma, aquesta fórmula de la pastora més vella de Catalunya. Pensava qui és, què ha fet durant tota la seva vida, encara pastura. Tenia moltes ganes de conèixer-la i és per això, és fruit d'aquesta curiositat que ho vam fer.
2: Clar, tu quan tens moltes ganes de conèixer aquesta pastora, una pastora de Fedes, de Bruguera, del costat de Ribes, entenc que vas establir un contacte i tot plegat, però d'aquí a fer un llibre entenc que hi ha tot un procés i hi ha com moltes hores de converses també.
3: Sí, sí, el llibre és el fruit de converses compartides, sobretot mentre les ovelles pasturàvem, ens ajèiem a terra damunt d'una manta i parlàvem, i de totes aquestes converses n'ha sortit aquest llibre. Per tant, sí, han estat moltes hores de ser amb ella, el seu poble, i parlant d'això i d'allò, però també és que això és un gust. Jo crec que si ets periodista, que t'interessen les preguntes, que t'interessen les històries humanes, fer aquest llibre ha estat un regal.
2: Clar, en aquest cas, parles de Marina Vilalta, aquesta pastora que fa un segle gairebé que pastura Fedes per la muntanya. Parlem molt de la vida al camp i de com cada vegada hi ha menys pastors o com les condicions són dolentes o com tot plegat, però una mica suposo que ella també deu tenir una visió molt determinada d'aquesta vida al camp i de conceptes que potser des de la ciutat li posem títol però queda una mica allà, no?
3: Sí, sí, completament. Nosaltres que a vegades, bueno, nosaltres, jo no, alguns no els utilitzo, però sé que sonen com ecoansietat, que a mi ja em posa els pèls de punta, però és que a la Marina li sona a llenguatge impossible de desxifrar. O sempre no ens omplim la boca parlant de sostenibilitat, però després anem a comprar una gran superfície, carn envasada en plàstic i que ve de no sé quants quilòmetres enllà. Ella no és de discursos, és de fets, ella és pragmàtica, una dona d'acció, de la qual a mi em sembla que hem d'aprendre molt a deixar-nos estar de paraules buides i de proclames, i fer, i per tant, sí, la Marina Vilalta és algú que no s'està per tonteries i que tots aquests conceptes que a vegades ens ronden entre faristols, mitjans, ciutats, fan molta mandra i hauríem de fer moltes altres coses més necessàries.
2: Abraham Obiols, en aquesta presentació a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, una de les coses que ha sortit és que hi ha gent que s'ha fet seu el llibre. Com ho explicaries això, o per què ho explicaries això, que hi ha gent que aquest llibre l'ha convertit com també en una història personal?
3: Doncs això ha estat el més bonic que ha passat amb aquest llibre, que a mesura que el lector anava passant pàgines, difuminava el nom de Bruguera, el poble de la Marina, i difuminava el nom fins i tot de la Marina Vilalta, i posava el nom de la seva àvia, de la seva tieta, de la seva mare, potser d'ella mateixa quan era jove, i canviava per complet la ubicació, la localització del llibre, i no sé molt bé per què, crec que això no ho hauria de dir jo, però potser és perquè aquest llibre parla d'una dona normal i corrent. Parla, sí, et deia al principi, és una dona extraordinària, però també ha estat una dona anònima que ha fet la seva vida amb normalitat, sense afany de protagonisme, que és algú com tu i com jo. I al final les persones ens interessen, les persones, i ens reconeixem amb les vides d'altres persones. I jo crec que potser ha estat per això.
2: Abraham Arrels, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i una salutació per tothom que escolti Ràdio Arrels aquí a la Catalunya Nord, que per mi ha estat un plaer enorme venir.
1: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Els matins de

0: són les 8 a Radio Arrel. Si escolteu l'Hora Fresca. Recordo que avui és un dia important perquè és avui que tindrem els resultats sobre el vot del nom del departament. Són a les 3 que tindrem doncs, la resposta si sí o no canviem de nom. Recordo també que Radio Arrel cobra l'esdeveniment durant tot el dia. Doncs durant aquesta mitja hora, tres cròniques, doncs una mitja hora bastant completa, doncs tindrem punts i comes, després llapissades i acabarem per la crònica Vilatges del Conflent. Però per ara, com sempre, l'Enric amb la meteo.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Bolú, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
2: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: La primera crònica d'aquesta mitja hora, doncs, és Punts i Comes i es parlarà de Pere Figueres.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de xifres per segona vegada i d'una xifra en particular, el 9, l'última abans dels nombres. I la relacionarem amb un poemari d'en Pare Figueres que la pren per títol, el 9. El 9, aquesta vírgula d'infinit, simbolitza la gestació, la plenitud i, d'una manera diferent del 8, l'infinit. Les nou muses van néixer de Zeus durant 9 nits d'amor. Si a la mitologia antiga, cada món, cel, terra, inferns, és simbolitzat per un triangle, 9 representa, doncs, la totalitat d'aquests tres mons. I si a la Divina Comèdia del Dante el 9 és la xifra del cel, també ho és de Beatriu, l'estimada, i doncs de l'amor. Ah, l'amor! Que sigui nou o vell, de nous o de poncelles, ens porta a parlar de nou el poemari d'en Pare Figueres. El nou és un llibre prim i elegant, sense paginació, que s'obre a la lectura i a una lectura apassionada. Va sortir primer el 2016 en autoedició amb un prefaci entusiàstic de la renada Laura Portet. Després es va reeditar el 2021 per les edicions Paraules de l'André Robert i va sortir a motiu de l'Ia dels Poetes d'aquell any. La coberta i el llom del llibre, minuciosament confeccionats per l'Esteve Sabenc, tenen per fons fosc una macrofotografia, la d'una escorça de surera, aquest suro amb què en Pere fa escultures. El llibre comença per una declinació de la xifra 9. 9 records, 9 poemets, 9 frases d'interior, 9 noms de llocs de terra, 9 poemes de butxaca que configuren una poètica de l'íntim. En 9 poemets llegim la teva pell una garlanda, la teva olor una esperança, 2 octosíl·labs perfectes, 2 versos de 8 síl·labes perfectes, és a dir, un dístic llatí, res més allunyat del haiku o de la tanka japonesa. És un poema de la terra, del Rosselló. En 9 poemes de butxaca llegim uns poemets més llargs, de 4 versos. Quan el mot esdevé impossible, l'ànima fa el dol, no és feina, eina de la joia de l'encontre. Ànima, feina, eina, joia, tots aquests sons es combina en suau harmonia. També llegim poemes més lleugers. El temps és com una faràndola, gira i volta fa camí, senders que la vida es frimola com si fos seu el teu destí. Lleugeresa, però lleugeresa profunda, si puc dir amb un oxímoron. També trobem poemes d'amor cortès i pillets a la manera medieval. Si tu me diguessis amor, contestaria amunt. I si me diguessis amant, amant el meu cor voldria. Encreuats com els mots al paper dels nostres cossos, com per no perdre el sentit.

0: Aprofita l'aigua del te cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. Com no recordar el Lluís Cernuda, el poeta de la generació del 27, amb aquest poema tan emotiu, de Niño tras un cristal. Tras el cristal, el niño mira llover. També són poemes polítics que es troben per aquí. L'afirmació, soc pagès, amb tota una declinació de soc pagès, en tot el sentit del món, i després del món, del mot, del rot, del foc, del joc, del roc, del moc, del brot. Soc pagès. I ho expliqui. Per fi acabaré amb un poema que és una invitació a l'enamorada. Digues-me coses senzilles, tal com les espurnes del foc o el soroll tranquil de les ones. Parla-me, tal com el groc del ginestar o el verd fugister de les canyes. Fes-me tal com és possible un jaç amb els teus braços o dolç coixí dels teus cabells. Mostra-me la punta del xiprer quan rere cau la lluna. També digues-me que en un racó del teu cor tens lloc per mi. I com no oblidar en aquest instant el Joan Pou Giner, el gran amic, el Joan Pau Giner, de Parla-me, diguis-me coses. En Pere Figueres és un poeta dels veritables, dels purs. Us invito a llegir el poemari del nou primet, però profund, atemporal, essencial. Que tingueu un bon dia.
1: Ara jo eres a Prada 95.5.
2: I ara la crònica i episodes presentada per en Pasqual Tirac.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: L'associació Ludòpia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: L'origen dels mots, l'etimologia, ens ofereix calques extravagàncies que, déu-n'hi-do, de cop té coses de creure. Per designar els pèls que creixen sota el nas, a dalt dels llavis, en català tenim 2 mots. Mostatxo, que prové de l'italià mostaccio, i també tenim bigoti. L'origen de bigoti és incert, però ens agrada recordar les propostes del mestre Coromines. Podria venir del contacte dels espanyols amb els pobles germànics en temps de l'imperi de Carles V. Els alemanys tenien el costum de pentinar-se el mostatxo tot dient «Bigot, bigot, Déu meu, Déu meu!» I els espanyols s'haurien cregut que parlaven del mostatxo, del bigoti. Vingut d'Alemanya també, a començ del segle XVIII, el brindis. Sí, quan aixequeu a la copa de cava per Nadal o per un aniversari. I bé, seria una deformació de «ich bring dich», que significa textualment «tu porto, tu ofereixo». Una fórmula tradicional alemanya quan aixequen els beires i els fan dringar. «Ich bring dich, brindis». I els catalans, inspirats pel castellà, també fem servir el verb «brindar». Salut! I força el canyut.
4: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: I continuem visitant els bonics pobles del Conflent amb la crònica Vilatges del Conflent. I el poble protagonista d'aquests dies és Marquixana, que tindreu d'aquí uns instants.
6: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
6: Cada dia.

0: i cada hora en català.
1: Vilatges de Conflent. Marqueixanes. Després d'haver contemplat el campanar barroc que domina Marqueixanes amb Lucien Valleta, entrem dins de l'església. Entrem, doncs. Doncs aquí estem dins de l'església Santa Eulàlia. És això, Lucien?
2: És això. Aquesta església no és vella. Al mateix temps, un poc més tard que el campanar. És una església que és més grossa que d'altres esglésies del Conflent, ben que hi havia gent i ho s'ha oït dir hi ha temps que la gent de Marqueixanes participaven bé al funcionament del diocese. I doncs hi havia sous i han fet aquesta església, que és un tresor. És un tresor. És un tresor de dimensions i és un tresor amb els obres que fan al costat religiós d'una església.
1: Doncs una nau única, sense laterals, una pica d'entrada que és també de marbre rosa, i de cada costat, evidentment, capelles, i davant nostre, evidentment, el retaule.
2: I aquí és un beniquer més antic, és estimat cap al 11è-12è segle, 12è segle.
1: I molt petit, això deu fer 25 centímetres...
2: Abans les coses no eren grans, però els calia fer amb poc sous. Som donc al centre de l'església, cap al cor de l'església.
1: L'altar.
2: A cada costat tenim les capelles amb retables de qualitat artística, tots amb una història de devoció als sants o a les santes. Podem veure, com totes les esglésies d'abans, el que servia al capellà per se fer oui quan hi havia la missa, la xer de noguer, i ben segur, això ara no existeix, no se necessita, però abans no hi havia l'electricitat i els micros moderns, se calia fer entendre, i això ho som vist jo, el capellà Montaquí. Dues coses tenien aquesta cosa. La primera és que tenia una cosa per oir el que se deia, i l'altra de fer llevar els ulls cap amunt. Doncs era s'amalgamava dues coses diferents, i dins d'un lloc religiós era de primera aquesta cosa tan magnífica.
1: És de bona construcció, de noguer, i suposo que s'hi entra per al costat, per al pilar.
2: Sí, hi ha una porta i l'escalera que se veu aquí, la saïda, i la saïda és aquí, i donc se muntava aquí de dins per arribar. Aquí hi havia el convencional, darrere aquesta petita capelleta. Jo, petit, hi som vingut, i encara més gran, me'n recordo ben bé, i ara ha desaparegut. Hi havia davant el metrotel una grilla, i amb l'arribada del concil que ha fet canviar totes les coses sous Joan XXIII, a partir d'aquest moment l'hotel que servia a fer la missa, abans el capellà tornava l'esquena per pregar, per fer la missa i dire tota l'afecció que nos portaves tots cap al cel i tots els sants, ara fan la missa davant. I aquí tenim doncs les dues santes de Marqueixanes, que són Santa Laia i la seva germana, perquè aquesta església és una església Santa Laia, però això és una particularitat, és que aquí tenim Sant Maurici, i Sant Maurici és un sant, també, un sant patró de Marqueixanes i d'aquesta església. I és aquí un misteri. com se pot con la iglesia. Ja nomada en 1025 a iglesia a Sant Eulàlia de Marquixanes, com se pot dir que s'hem guardat, o veieu, arribat en pres, no sé, al Sant Maurici. Jo tinc un històric de sus. És que Sant Maurici era un centurió de l'armada romana que se va convertir. I se pot que una de les primeres esglésies a Marquixana havia portat el nom de Sant Maurici. La primera església aquí, ho trobem en 1025, és una església que no és el diocese de Marquixana, és la propietat dels monjos de Sant Martí de Canigó. I en Berenguer, el bisbe d'Elna, fa el canviament amb l'abat Escloa. L'un serà propietari de l'església de Marquixana al diocese d'Elna i l'altre amb una església Sant Climent sense tornem que tornarà a Sant Martí del Canigó.
1: La festa major se fa per Sant Maurici.
2: Més abans se feia el 22 de setembre. El 22 de setembre, aquí, són les bremes. Hi havia la preparació de les comportes i dels carrers d'aigua. Hi havia aquesta flaire de vi, de rims. Hi havia... Tothom havia passat l'estiu. Era la primera festa. La festa de Sant Eulàlia se fa el 10 de desembre. I l'altra se feia el 22 de setembre, a la fi de l'estiu. Una festa que joves com jo som vell ara, que tenia l'atge com jo, se regalava de la fe.
1: Santa Eulàlia i Santa Júlia són les dues santes d'aquí, de l'església de Marquixanes. Doncs el retaule és tot daurat. I què hi veiem a aquest retaule, Lucien?
2: En aquest retaule se veu al cim, dessus, com una petita taulada que muntra la santificació, és Déu, Déu la palpar. I de sota, la crucificació d'en Jesucrist. En Jesús, del costat dreta, tenim al cim que porta sus els braços en Jesús, Sant Antoni de Padua. De sota el Crist, la crucificació, la Verge Maria. I al seu costat esquerre, Sant Joan Batista. De sota, Sant Pere, més gran, més fort. Al costat d'ell tenim Santa Eulàlia i Santa Júlia, dues germanes, que han estat cremat com màrtires. Al costat tenim Sant Pau. De sota, Sant Pau, al moment o de la condemnació de Santa Eulàlia i Santa Júlia. I de l'altra part, al mig i al tabernacle, i de l'altra part, el suplici del foc de Santa Eulàlia.
1: No hem precisat l'autor d'aquest retaule.
2: És un artisà de Perpinyà que n'ha fet molt dins del departament i que portava el nom de Francesc Negre. I tenim la data de la realització d'aquesta obra magnífica que ha estat fet el 14 de desembre 1692. Aquest retable és inscrit al monument històric, té un valor, però ara se necessitaria del netejar, en primer lloc, veieu de l'adobar. Tenim molta dificultat per fer el budget i no se pot fer treball per entretenir un patrimoni sense sous. Abans se podia atrapar, és el cas del meu pare, que ha fet adobar la porta de l'església amb persones que han fet d'uns i sense això se pot pas res fer.
1: Doncs un total de 8 capelles amb aquesta nau única i una en particular que és bastant antiga. Donc aquest retaule amb la dreta de l'altar major, una mica especial, on trobem, aquí sí, i començarem per ell, un Sant Maurici.
2: Sí, i aquí, en aquesta capella, és una capella que també és l'imatge de tota la valor dels sants que se portava en aquest moment. I, costat dreta, en face de nosaltres ara, a Sant Maurici. Sant Maurici, doncs, us ho dit en pres, era un centurió. Aquest centurió li falta la lança. És una cosa molt important. És per això que aquesta església, aquí, hi ha dos sants, Sant Eulàlia i Sant Juli, sobretot Sant Eulàlia, i Sant Maurici com a festa major. Per això, són els arrels de la catolicitat dins d'un petit vilatge del Conflent que es porta el nom de Marquixanes. Aquest retable és el més vell de tot Marquixanes, de tota la església de Marquixanes.
1: A l'església hi ha doncs els quadres d'un, no sé si se diu realment els quadres d'un camí de creu, però aquest camí de creu té una història especial.
2: Sí, quan hem viscut al Consell de Jean 23, tot ha estat enllevat dins d'aquesta església. Bueno, me'n vaig pas donar tot el detall. Hi havia un capellà que es deia aquí, jove, molt interessant, Pere Tequí, és a Serretara, l'estimi força, força. Li s'han demanat un cop, un dia, Pierre, en francès, parlava francès, Pierre, est-ce que vous m'accorderiez le droit de remettre le chemin de croix dans l'église? M'a tourné de répondre, ben segur, Lucien. I donc, ils sont cercats que eren dessous la galerie, no se podria com estaven, com aquest que podeu veure aquí, mig
1: trencat.
2: Atrossat, trencat. Tots els són adobats, tots s'han refet completament. I els hem tornat a posar. I això també és un element de la datació de la vida cultural en una església, perquè no se fa una església i no se toca pas més. No, la vida hi és de dins. I això ha marcat aquesta època i les creus de sous n'hi eren pas, els són totes fetes. I som pas fiers de fer això. És el bon Déu que m'ha donat l'ocasió de fer.
1: Això és l'humilitat d'en Lucien. Més endavant continuarem la nostra passejada pels carrers de Marquixanes.
3: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Tins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 8:30 a Ràdio Arenys. Escolteu l'hora fresca. I ens tornarem a trobar després de la meteo, presentada, com sempre, per l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
5: Ràdio Arenys amb tu tot l'estiu. Ràdio Arenys.

D'aquí poc podreu tornar a escoltar l'entrevista amb en Jeroni Paria, però abans us proposo una música alemana.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Després de l'incendi que d'entre diversos municipis va afectar Illa, el Rosselló, diversos veïns d'aquest municipi s'han queixat que l'Ajuntament ha volgut aprofitar les conseqüències d'aquest incendi per acabar amb una cosa que estava instaurada en aquest municipi, que eren uns certs jardins familiars, eren com uns horts que molts veïns de la població feien servir, i una part d'aquests sembla que hi deixaran de ser a partir d'aquest incendi. Per entendre què ha passat en aquest poble i totes les mobilitzacions que s'hi han mogut al darrere, tenim amb nosaltres ara el telèfon a un antic elegit d'Illa, que és el Jeroni Perilla. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Ho he intentat explicar així per sobre, però per començar, el tema de la disputa són uns horts, uns jardins familiars que feien servir a diferent gent del poble. Ens pots explicar una mica què és exactament aquests jardins?
3: Llavors, els jardins familiars és una institució que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. Ens trobem cap als anys 47, 49... 49 en aquest cas, dic entre 47 i 49 perquè n'hi ha en varis pobles de la plana, i l'idea era de permetre a unes quantes famílies que no tenien res de poder tenir un tros d'hortet i de poder donar menjar a la família. Llavors, els jardins familiars, de fet, el terreny pertany a l'Ajuntament. L'Ajuntament va dividir en, em sembla que són 13 parcel·les, i cada família en té una. I hi ha un conveni entre la família i l'Ajuntament, conveni que se'n renova cada any amb obligacions de part del qui conrea el jardí. Hi ha en aquesta zona i hi ha en una altra zona que són més recents i que van gestionats per una associació. Aquests jardins dels quals tractem són el contrabaix del poble, per fer-ho senzill, entre la TET i el poble. I són 13 jardins que avui l'Ajuntament ha decidit suprimir.
2: Clar, si això estava funcionant en aquest poble des de feia tantes dècades i hi ha 13 famílies que conreaven una part de la terra i això, per què ara l'Ajuntament ha decidit que suprimi aquests jardins? Quins arguments donen?
3: L'argument és que estem en un passadís de foc. L'incendi del juliol passat va arribar fins a unes quantes cases a la vora del poble. Sabeu que, ja, això ho sap, ho ha vist tothom, les imatges, que hi ha hagut salts de focs fins al casc antic del poble, i l'Ajuntament, el Vall actual, ha decidit que aquests jardins permetien la propagació del foc. Cosa que qualsevol hortolà, qualsevol home que tingui un hort, sap ben bé que un hort que se conrea para el foc. Sempre se parla de les vinyes que tallen el foc, que impedeixen la propagació del foc. Els jardins conreats impedeixen la propagació del foc. I llavors l'Ajuntament diu, vaja, a partir d'aquests jardins hi ha hagut propagació de foc. A partir d'aquests jardins són en un passadís de foc i hi ha un perill per les cases que són no massa lluny d'aquests jardins. És una decisió, els que ocupaven aquests jardins, que havien de plegar i de marxar dels jardins. L'assumpte es va complicar fa unes quantes setmanes perquè els hortolans van anar als jardins a evacuar les coses que tenien i a donar menjar al bestiar, perquè en uns quants tenen gallines allà mateix, i se va presentar un elegit i es veu que hi va haver una denúncia d'un ocupant, i l'ocupant del jardí va denunciar un regidor per cops.
2: Una denúncia per agressió?
3: Sí, per agressió.
2: Clar, entenc que això, deies que a Illa hi ha 13 famílies doncs, que tenien parcel·les d'aquests jardins familiars. Clar, entenc que ha d'haver estat un cop bastant dur per a aquestes famílies el fet de disposar d'una parcel·la a la qual cuidaven i moltes vegades doncs, que feia molts anys que n'estaven tenint cura i una mica que d'un dia per l'altre te la treguin. No sé com ha reaccionat una mica la gent que tenia això i la resta del poble.
3: I és que, a més, és d'un dia a l'altre. L'edicte surt i te diu, que me sembla que tenien un parell de dies o tres dies, que l'Ajuntament disposa del seu terreny, punt. Quan, de fet, hi ha una legislació, hi ha el Codi Rural, hi ha el Codi Civil, hi ha tota una sèrie de codis, de lleis, de dictes, que diuen que no pots disposar d'un terreny que tens que arrendes d'alguna manera, encara que sigui de franc. És com explicar-ho, si jo arrendo una casa i l'amo de la casa me tira fora el dia l'endemà. Això és impossible. Hi ha uns terminis a respectar i la gent no entenen per què no se van respectar aquests terminis. I alguns ho van aprendre així, ho van aprendre discutint pel carrer, que se'ls tirava fora. Això és impensable, és impossible i no aguanta. Vull dir, davant d'un tribunal això no aguanta, ni tres minuts. Llavors, la gent molt enfadada, primer, perquè aquests de dins, uns quants se van salvar del foc, uns quants encara tenen tomaqueres pel mig, tenen plantes pel mig, tenen coses a conrear, tenen, i clar, del dia de demà te tiren fora i és al·lucinant. La situació és bastant complicada i al·lucinant i el que és encara més fort és que no hi ha diàleg entre l'alcalde i els ocupants d'aquests terrenys. No hi ha diàleg.
2: Clar, precisament el fet que l'Ajuntament s'elegís ara fa pocs mesos i que sigui bàsicament la primera gran mesura d'aquest nou batlle, hi havia consciència prèvia al moment de votar doncs, que en aquest batlle no li agradaven aquests jardins o és una cosa que s'ha trobat la gent una mica per sorpresa?
3: De fet, jo diria que és una persona que sostenia el batlle actual durant les eleccions que no li agradava aquests jardins, que no els hi agrada aquests jardins, i això de molt de temps ho sabíem, ho sabem, i que, de fet, hi ha hagut la porta de sortida de l'incendi per dir, escolti, això no, és impossible, i per raons de seguretat tanquem els jardins. Llavors, se'ls ha proposat amb aquests ocupants, amb aquestes famílies, de tenir un altre jardí familiar, però en un altre lloc del municipi. Jardins que encara no s'han creat. O sigui que te diuen del dia a l'endemà, tu fora, i d'aquí quan ho haurem fet alguna cosa, podràs tenir un jardí en un altre lloc. És impensable.
2: Però se sap on seran aquests nous jardins?
3: Hi ha una idea, més o menys se parla d'un espai a la vora dels altres jardins familiars que hi ha a la vora del Bolès, però, vull dir, quan tens com a argument la cabanització dels jardins familiars actuals, cosa que no és cert, i l'abandó, com pots proposar en un altre lloc? A les persones a qui retreus haver fet camarització, com els hi pots proposar altra cosa?
2: És a dir, l'argument, si ho estic entenent bé, l'argument és que l'Ajuntament diu que aquests jardins, diguem, no estaven prou cuidats.
3: Aquests jardins són petitets, hi deu haver un galliner amb un o altre, jo, vaja, exactament no ho sé, però de camarització, de real camarització, no n'hi ha. Vull dir, gent que viuen amb aquests horts no existeix, això. Ni va bé, ni hi ha en altres llocs del municipi. I ho puc assegurar perquè fins la setmana abans de les eleccions me vaig presentar amb els gendarmes i la Direcció Departamental de Territori i Mar per posar verbals a la gent que feia cabanització de debò. Gent que se posa en perill perquè viu a la vora de la Tet, perquè viu en zones on el risc d'incendi és molt important, molt important. I això, això, clar, aquesta feina s'ha de fer contra la carbonització, però la carbonització no és pas, són, no són pas aquests jardins familiars, segur.
2: És a dir, que o sigui, en el municipi d'Illa existeix, però que és fora d'aquestes zones de jardins familiars?
3: Està fora de la parcel·la dels jardins familiars.
2: D'acord.
3: Això segur. La carbonització, jo quan era regidor i va haver un no sé, jo diria entre 50 i 70 processos per carbonització de gent que feia qualsevol cosa. La carbonització, jo entenc que gent vulgui viure d'una altra manera, vulgui viure fora del poble, però el que n'ha de prendre consciència la gent és que quan se viu fora del poble, quan se viu sense permís de construir, quan se viu amb trossos de fusta, de ferro, del que sigui, de metal, te poses en perill, te poses en perill i poses en perill la gent susceptible de venir a rescatar-te, perquè ningú sap que vius allà, ningú sap com està fet, i en la carbonització se va veure malauradament amb aquest incendi, i van haver salts de foc, i van haver explosions, perquè hi ha gent que dels horts, de les hortalisses que podrien haver-hi allà, deixen un hortet, ho netegen tal i qual, te posen tres bancs i te posen una planxa amb la bombolla de gas, que el dia de l'incendi se van sentir les explosions del gas. I això és el més perillós, que la gent que té un hort que és seu, que té una parcel·la que és seva, que se'n fa que s'hi vagi el diumenge i per no emportar-se la planxa de casa o s'ho deixen allà, i aquí tens explosió, tens salt de foc, i aquí, per mi, el perill número 1 és aquest.
2: Però que no eren dels jardins familiars?
3: No, ni de bon tros.
2: D'acord.
3: Ni de bon tros, perquè si no ja tindríem... Ja, vull dir, els jardins familiars són molt a prop de cases, però haguessin tingut altres problemes. El foc va arribar a la vora d'unes quantes cases, sabeu el recorregut del foc, sabeu, però no, per exemple, no són pas els jardins familiars que van fer arribar el foc a l'Hospici Dia, que van fer que hi va haver cotxes que van cremar, que van fer que xiprers van cremar. No, això no. Jo vull dir, no sóc pas bomber, no sóc pas... però segur que no, perquè és impossible, és impossible. Doncs, de fet, se serveix d'aquest foc per fer altres coses, per portar un altre projecte.
2: Heu parlat, Germà Perilla, de com ho ha fet l'Ajuntament i el fet que sigui tan precipitat que pot semblar, doncs, que no s'adequa massa als terminis que normalment han de donar administrativament per les coses. No sé si tens constància d'algun cas de denúncia administrativa, diguem, cap a l'Ajuntament pel procediment aquest.
3: No me pertany pas de parlar d'un processos actual, però sé que hi han jurisdiccions, hi han habitants del poble que han escrit i els jutjats i el procurador.
2: D'acord, doncs en tot cas n'estarem pendent, però us agraïm, Jeroni Perilla, amb antic elegit a Illa, que ens hagis pogut explicar, doncs, aquesta situació que viu aquest municipi del Rosselló des de l'incendi del mes de juliol i que l'Ajuntament ha aprofitat, podríem dir, o ha aprofitat la benentesa,
3: sí, sí, sí,
2: per canviar una d'aquestes coses, i una d'elles era aquests horts urbans, aquests jardins familiars, que ha tret a les famílies d'aquests jardins familiars durant aquest mes d'estiu. Jeroni Perilla, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Amb molt de ple.
4: Els matins d'estiu,

Arribem quasi a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Peñé i us recordo que avui és un dia important perquè tindrem els resultats del vot sobre el nom del departament que caurà a les 3 de la tarda. Recordo també que Radio Arrels cobreix l'esdeveniment. Doncs tindrem a les 9, com sempre, l'entrevista sencera del disc de la setmana, aquesta vegada d'en Màxim Caiuela. Us desitjo a totes i a tots un bon cap de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullars, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs «I have a dream».
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana tenim amb nosaltres el cantautor nord-català Màxim Cayuela, que ens presenta el seu primer disc, que es diu 13. Màxim, molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Per als nostres oients que encara no et coneixen, et pots presentar de la manera que tu vulguis.
5: Com ho vens d'explicar, estic un cantant nord-català, músic, que vine de sortir el seu primer àlbum 13 disponible a totes les plataformes de streaming i en CD, que es pot comprar. Potser m'heu trobat a l'emissió sobre TV, sobre TF, The Voice Kids, sobre altres emissions o encara concerts d'aquí al departament a Catalunya Nord o Catalunya Sud.
4: Doncs tu tens només 15 anys, vas participar al concurs de televisió francesa The Voice Kids quan tenies només 9 anys, cantant en català. Per què vas decidir cantar en català?
5: Això era una mica una cosa del meu avi que m'ho va demanar, perquè de fet és una mica ell que em va mostrar aquestes cançons, doncs, del Jordi Vera, que em va fer una mica començar aquesta vida artística. Em va explicar, em va dir que seria xulo de poder fer una cançó en català, doncs, a aquest programa, i doncs vaig dir per què pas intentar, i doncs vaig cantar català perquè bé, gràcies a la Bressola sabia parlar català molt, molt bé, i doncs he decidit fer aquesta cançó i d'aquí he començat a cantar, composar i escriure en català.
4: I gràcies a la Bressola i també a la teva família.
5: Sí, també doncs al meu avi i doncs a la Bressola que m'ha après doncs la català, la llengua.
4: I com és que amb tan sols 9 anys ja volies participar en un programa de tele?
5: Era una mica un somni quan tenia 6 anys al principi. Era la meva mare que havia enviat un vídeo així per una mica per riure quan tenia 6 anys i no va marxar, però quan tenia 9 anys em van tornar a contactar demanant nous vídeos i ple de coses per aquí per saber si podia ser interessant de pujar als càstings i potencialment passar a l'emissió i va funcionar.
4: I els teus pares t'han empès a fer això o només realment han ajudat la teva pròpia voluntat?
5: De fet, em van inscriure al conservatori i és veritable que tant el conservatori, que era a la coral, que feia el solfeig, etc., tant també a l'escola, tota la meva vida he cantant des de la Bressola. Vam fer molt concerts o érem aprenent cançons pels infants i també va doncs, a la coral del conservatori cantant músics, fent concerts, etc. I doncs bé, penso que és una mica d'aquí on tot ha començat també.
4: I tu ets probablement el cantautor més jove de tot Catalunya Nord, o com a mínim el que canti en català més jove, això segur. Com la portes aquesta etiqueta de jove cantautor?
5: Ho porto bé i ho veig també sobre les retombades una mica de la gent del que faig, perquè bastanta gent ho tenen bastant impressionat que al meu edat ja he sortit un àlbum, he sortit algunes músiques, etc, etc. Doncs està bastant impressionant per alguns, però bo, per això ho trobo normal, però penso que potser ho hauria pogut fer més tard, però estic molt content d'avui poder fer tot això.
4: Doncs ara parlarem de la cançó Aquesta nit. És una cançó que cantes amb el piano, una cançó que va dedicada a la teva besàvia, que va morir. Tenies una relació especial amb la teva besàvia?
5: Sí, una gran relació. Molt sovint anava a la veure i tot el temps tenia història a explicar-me, a dir-me, i és veritat que em va fer molt de mal quan va marxar Les Estrelles, i és per això que vaig fer aquesta música d'aquesta nit.
4: I parlaves en català amb ella?
5: Sí, perquè parla francès, però les seves històries les explicava mig català, mig francès, i veritat que parlava amb ella català perquè era molt més simple per ella de comunicar aquesta llengua.
4: Doncs què et sembla, Màxim, si escoltem Aquesta nit?
5: Anem-hi.
4: Endavant.

0: 13 és el nom del primer disc de Màxim Cayuela, el cantautor nord-català, que només té 15 anys. Màxim, per què 13?
1: Perquè, Teresa, perquè hi ha moltes coses a dir sobre aquest xifre, ja principalment perquè la meva primera cançó que vaig sortir a les plataformes aquesta nit tenia 13 anys. És també una gran part de l'escriptura del meu àlbum i de la composició, és a dir que moltes d'aquestes músiques que vaig escriure, composar o encara tornar a aprendre, com aquesta nit un home, ho vaig fer quan tenia 3 anys, i a més aquest xifra es pot dir en català, en francès, dins totes les llengües, perquè aquest àlbum ho tinc mig català, mig francès.
0: I dins d'aquest treball, com dius tu, hi ha cançons en català i en francès. Per tu, és més fàcil compondre en català o en francès?
1: Depèn. De fet, quan tinc una idea, a vegades em sortirà més bé cantant català que cantant en francès. És que a vegades depèn. No ho trobo més complicat fer-lo d'un o d'una llengua o de l'altra, perquè molt sovint tinc les paraules que em vinen d'aquí d'un cop, i doncs no diria que hi ha una llengua més complicada per escriure o una altra.
0: Ara parlarem de la cançó, doncs, La Festa de l'Ós. Per què aquestes ganes de fer viure a través de les teves cançons les tradicions nord-catalanes, Màxim?
1: Perquè les persones que s'ocupen de fer aquestes festes em van demanar d'escriure. Era una mica per riure al començament, unes de les músiques, i doncs era la festa d'inauguració de les Festes de l'Ós, doncs hi ha 2 anys, em van demanar, seria bé que facis una cançó una mica per riure, i ho vaig prendre al seriós. I doncs, quan vaig tornar d'aquesta festa, em vaig posar sobre el meu piano i vaig composar aquesta música, la vaig fer en orquestració i vaig decidir sortir-la per ells. I a més, he decidit de no guardar-la aquí feta amb instruments una mica electrònics que faig sobre el meu logiciel, de demanar a l'Orquestra Internacional Maravella de venir a acompanyar-me jugant la música d'aquesta música, perquè sigui encara més vivent i encara més tradicional.
0: I com ha sorgit aquesta col·laboració amb l'Orquestra Internacional Maravella?
1: Ha sorgit molt bé, hem tingut molts retorns, he tingut molt èxit també aquesta música, ha agradat a molta persona.

0: Conservatori?
1: No estudies que com aprens doncs les games, tota aquesta cosa que tens, ho aprens automàticament una mica, de saber fer harmonies, de saber trobar que aquesta nota anirà bé amb aquesta nota dins aquest estil de música, etc. Doncs només és amb el temps que tens el costum de fer-ho.
0: És una cosa una mica intuïtiva per tu.
1: Sí, ho trobes d'un cop, és a dir, que no estàs reflexionant de si ho faig així, potser així, no, és que arriba d'un cop, de fet.
0: Doncs escoltem La festa de l'os, de Màxim Cayuela.

0: El Màxim Cayuela és el protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que ens presenta el seu primer disc, que es diu 13. Màxim, tu ens explicaves que feies música des de tot petit. Sempre has cantat?
1: Sempre, sempre, des de tot petit, des que sóc al conservatori, a la Bressola, sempre he cantat, i no m'aturo encara.
0: I també fas teatre, piano, què més fas?
1: Faig música al conservatori, doncs piano, més el cant, curs de cant, i a més faig teatre, comèdia musical i una mica d'esport, una mica.
0: I no són moltes coses, això?
1: Moltes coses, però arribo amb els estudis a tenir una organització bastant bé per poder tot fer i tot fer bé.
0: I a vegades sents estrès de fer tantes coses o ho vius bé?
1: Sí, bastant sovint estrès perquè, als estudis molt sovint tenim exàmens, també a la música també tenim exàmens, tenim concerts, la mateixa cosa per al teatre, per a la comèdia musical, de saber els texts, de saber com plaçar-ho, no cal oblidar, és molt treball, però fent així totes les setmanes, cada setmana, hi ha un ritme que es crea, doncs els tres n'hi ha menys, però tot el temps n'hi ha, sí.
0: M'agradaria que m'expliquis com i per què vas compondre la teva primera cançó, si és que te'n recordes?
1: Doncs la meva primera cançó, Aquesta nit, que vaig compondre després de la mort de la meva besàvia, és tornant del seu enterrament que vaig tenir una primera idea, doncs ja feia petites composicions, però era res de molt seriós, anem a dir, era per riure. I és veritat que em vaig sentar sobre el meu piano

0: vaig mirar com podia fer-ho i vaig reflexionar i vaig trobar els acords, vaig trobar les paraules molt ràpidament i ho vaig enregistrar sobre el logiciel i vaig mirar i vaig dir, això és xulo, això m'agrada. I per jo, com la meva mevesàmbia era una persona molt important a la meva vida, li volia fer aquest homatge sortint aquesta música per ella.
1: I com trobes tu la inspiració per escriure?
0: Vine tot sola, és que a vegades estic sota la dutxa, vaig tenir una idea de música i el guardo dins el cap i vaig després directament sobre el piano, ho enregistro, trobo que és bé i ho guardo de costat i un dia quan tinc el temps ho enregistro sobre el logiciel, faig una mica la meva orquestració, la meva veu, els meus cors i ho quedo aquí en maqueta i si bé m'agrada ho puc avaluar i intentar-ho sortir sobre les plataformes.
1: I consideres que ets una persona creativa?
0: Penso que amb això sí, després ho sé que em manca ple de coses a saber, a aprendre, però és una mica al començament, eh? Només fa 3 anys que faig això i penso que en 3 anys he pogut evoluar molt, però espero encara fer-ne més i per poder proposar encara coses més bé i ho vaig fer.
1: Ara parlarem de la cançó que es diu Viure, una cançó que parla d'una persona que està una mica farta de la rutina de la vida i que voldria viure realment, viure coses boniques i potser una mica més emocionants. Et fa por a tu la vida d'adult i aquesta rutina en la qual gairebé tots acabem caient?
0: Això perquè he escrit una mica aquesta música, perquè totes les persones que coneixem sabem que a vegades tenim fart una mica d'aquesta rutina d'anar a treballar, d'aixecar-se a la mateixa hora cada dia, etc etc. I doncs a vegades és bé de dir, vaig a fer altra cosa i pres vacances vaig anar a tal indret per tenir menys estrès i doncs és per això que vaig decidir fer aquesta música. Tenir por de la vida adulta, sí i no, perquè hi ha més responsabilitats quan ets adults i però tens més drets i això és una mica el punt positiu, doncs sí i no, i espero que anirà bé quan seré adulta, ho espero.
1: Jo recordo que quan era jove em feia molt de pànic imaginar justament això, la vida d'adult.
0: Sí, a vegades complicat.
1: Doncs va, Màxim Cayuela, escoltem la teva cançó Viure.

0: Estem molt contents a Ràdio Arrels aquesta setmana d'acollir en Maxim Cayuela, que ens presenta el seu primer disc, 13. Maxim, els arranjaments, les veus de les teves cançons, l'estructura de la cançó, ho fas tot tu?
1: Tot jo. Parto d'una base, d'un principi, d'uns acords trobat al piano i després en faig directament una cançó orquestrada amb uns cors, una melodia, una estructura d'uns refranys, etc, amb una veu i cors si cal.
0: I per la gravació del teu disc hi ha altres instruments que t'acompanyen, la bateria, el piano, sé que el fas tu. Qui són aquests músics que t'acompanyen?
1: Tot és jo, és a dir que tot ho faig amb el meu piano, és a dir que el meu logiciel té la capacitat de poder sortir un altre so tocant el piano, doncs, és a dir que quan toco un teclat em pot sortir un so de violí, de bateria, de bass o altres instruments, i doncs ho faig tot així.
0: Però en el treball final del disc 13 són veritables músics que han vingut a acompanyar-te?
1: Doncs per ho tenir encara millor, perquè com ho dic, jo em sort una mica com a maqueta, vaig demanar a Meloverse Production, al Jeremy Colonna, que és un enginyer son, que em va ajudar a, de fet, tornar a aquesta maqueta més real, però tots els instruments que són enregistrats de l'àlbum estan fets amb instruments electrònics que de fet s'han fet gravats de reals instruments, però és veritat que ells té coses que ho torna més realista, i doncs vaig decidir passar per ell per tenir un resultat més qualitatiu.
0: I si m'haguessis de dir el que t'agrada més en el procés de treure un disc, què seria? Doncs compondre les cançons, el resultat quan ja tens el disc acabat i les cançons acabades, el retorn de la gent, doncs, que et felicita, que et fa compliments, tot això, o potser el moment on estàs als escenaris i que presentes el teu disc en viu?
1: Complicada aquesta pregunta. Diria que... per jo el millor moment quan estàs creant un disc i la fase per jo ja la més important i per jo que m'agrada el més és ser a l'estudi d'enregistrament, d'aquí a l'estudi de so, gravant, intentant, escoltant, creant noves coses sobre el moment. Trobo que és un dels millors moments perquè és aquí on et pots dir, val, aquí no va bé, aquí potser així, i és aquí on realment el teu àlbum pren vida. Mm-hmm. És aquí on les veritables coses es fan o trobes les teves reals idees, i penso que és un cap molt important, doncs per jo seria aquest.
0: I tu, Màxim, quina música escoltes?
1: De música escolto una mica de tot, eh? Puc escoltar de la pop, puc escoltar... Escolto molt les Oques Grasses, que m'encanten molt, però escolto també el Bruno Mars, o encara escolto a vegades rap. Escolto de tot.
0: I si m'haguessis de dir les dues últimes cançons que has escoltat?
1: Hòstia. Crec que les dues últimes músiques ho vaig escoltar amb la meva mare dins el cotxe, que van ser les dues de les Oques Grasses. Sort de tu i a la fans, crec.
0: I si m'haguessis de dir la teva cançó preferida de tots els temps?
1: A veure, això és una pregunta que em fan molta gent i de fet no sé respondre perquè m'encanten moltes, moltes cançons i no sé dir quina és la meva preferida, però en aquest moment diria Looked Out of Heaven del Bruno Mars, perquè realment té una dinàmica que m'encanta moltíssim.
0: Molt bé. Ara parlarem de la cançó que es diu 13, del teu últim disc, una cançó en català i francès. És la que dona el seu nom al disc. És la cançó més important, potser, per tu, d'aquest treball?
1: Va ser la més complicada d'escriure, vaig a dir, va ser per jo la més complicada. De fet, la vaig acabar dos dies abans d'anar a gravar el disc a l'estudi, perquè no tenia tanta idea que les altres quan la vaig escriure. Ho sabia que volia tenir aquesta intenció de fer-ho en francès i català, perquè és una mica la cançó que introdueix dins el disc, però no sabia realment què fer-ho, què posar, què explicar, i doncs vaig decidir explicar una mica la meva vida, el meu somni, i de fet ho explicar en vídeo i donant una mica sort, fent una petita lliçó de moral dins aquesta cançó, de dir que si ho vols, ho pots fer, tot és possible. I doncs vaig dir, vaig escriure això i vaig fer 13, i penso que és un bon resum una mica de tot aquest àlbum.
0: És això, és una cançó on t'animes a tu mateix, però també animes els altres a fer el que sempre han somiat.
1: Sí.
0: Doncs escoltem la cançó 13 de Maxim Cayuela.

0: Aquesta setmana hem estat presentant amb Màxim Cayuela, un cantant del Soler que canta en català i francès i que també acaba de treure el seu darrer disc, que es diu 13. Màxim, tu només tens 15 anys, però de fet ja fa més de 5 anys que cantes, de fet, dius que cantes des de sempre, i que cantes en públic doncs fa 6 anys. Algun cop has dubtat de tu?
1: Sí, moltes vegades. La veritat és que a vegades, quan estic a l'escenari o quan mateix estic composant, em dic, potser agradaria, això seria bé per a aquesta gent, això seria bé, potser que si faig això durant el concert agradaria. És que hi ha tot el temps aquestes qüestions de voler una mica que la gent t'estimi escoltant i te veure fent el que t'agrada, ben segur, però sí, dubte, sí, tot el temps, però a vegades em dic, val, ho faig perquè és el meu caràcter i ho faig, i de fet va, tinc molts bons retorns, doncs estic molt content.
0: Sí, perquè quan et veiem als escenaris, perquè estàs sovint als escenaris de les festes de poble i tot això aquí a Catalunya Nord, se't veu amb molta confiança, molta energia. Com ho fas per tenir tanta confiança en tu mateix, Màxim?
1: Tanta confiança, tanta, m'agradaria tanta, però sí, és veritat que és això, a cada vegada tinc un moment de dubte de dir-me potser no hauria d'haver fet aquesta música, però la faig, sí o no, i de fet em dic, val, anem a fer el show, anem a fer profitar la gent, i doncs jo el que m'agrada fer és anar a fer participar en el públic, cantant músiques que coneixen, explicant històries o altres coses, i això agrada molt, doncs. A més de cantar només música, al darrere hi ha un treball aquí d'ajudar, de mostrar a la gent que ells també, bé, els hi agraden fer això, etcètera, etcètera.
0: De crear lligams, també.
1: Sí.
0: I dius que a vegades dubtes una mica, però com ho fas per al final anar igualment? Perquè realment no es nota gens que dubtes quan estàs als escenaris.
1: Va, perquè penso que em dic, va, tenim una sola vida i cal anar, i si no agrada, bé, no ho faré la pròxima vegada, cada vegada no arribar-hi per poder dir-se, val, doncs això no ho faré més, però això ha agradat, doncs vaig a continuar a fer més cap a aquest sentit, i doncs això bé funciona més per el pròxim concert, la pròxima composició, i doncs és així que volem.
0: Ara acabarem parlant de la cançó que es diu L'estaca catena, que cantes amb la Lou Sevrac, tu en català i ella en cors. Per què heu volgut versionar aquesta cançó doncs, amb la barreja del català i del cors?
1: De fet, vaig a veure un dia, he vist un dia un vídeo, de fet, de gent corsa, d'artistes corsa, que era el Patrick Fiori, la Jennifer i tots, que van tornar a prendre aquesta música de l'estaca en cors, que es deia Catena, i vaig ser bastant sorprès. I és veritat que nosaltres aquí a Catalunya Nord, l'estaca és molt famosa abans del partit de l'USA, perquè es canta sovint dins els bars o coses d'aquí, aquí a Catalunya Nord, i em vaig dir, seria interessant potser intentar fer un duo, perquè la meva amiga Lucy Berac té uns orígens corsa i ho sap bastant bé parlar, i em vaig dir, va, seria xulo d'intentar-ho fer-ho. I doncs la vaig contactar, li vaig demanar, em va dir, bé, em plaï, i doncs vaig tornar a fer la música, ens vam veure, vam crear les estructures de les paraules i vam, doncs, fer aquesta música, i la vam enregistrar a Melovers Production, i doncs la vam sortir i va tenir molt èxit, va agradar a moltes persones.
0: La veritat és que ha quedat molt bé, i la Lou Sevrac també té una veu bastant magnífica.
1: Té una veu genial, magnífica, impressionant també.
0: Màxim Cayuela, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana per presentar-nos 13, el teu últim disc.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens acomiadem, doncs, escoltant l'Estaca Catena, versionada per tu, Màxim Cayuela, i la Lou Sevrac.

bicicleta pels camins secrets dels teus records. La seva pell fràgil percep a distància.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Antoine, tinc 9 anys i el que m'agrada l'estiu és que hi ha vacances i que podem veure la família.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que torna la tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullàs, Estagell i el Boló, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

Toti Soler és un guitarrista nascut a Vilassar de Dalt, al nord de Barcelona, que es considera una de les figures destacades de la nova cançó. Toti Soler té una carrera amb estils de rock, jazz, blues, folk i flamenc, però a Catalunya se'l recorda especialment per les col·laboracions amb intèrprets com Ovidi Montlló, Quico Pi de la Serra, Pascal Comalada, Maria del Mar Bonet o Esther Formosa.

parla-me i diguis-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pels carrers. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar res més. Parla-me i diguis-me coses amb aquesta llengua boja que s'aperta en caminets. Diguis-me que la setmana, quan s'acaba, no s'enganya,

s'estimar. Cal tenir temps com una mà retirada a la fi de la jornada. Tornarem a ser tots solets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena que se posa su l'esquena, com vos fer per fer projets. Dis-me lo que se passa

les terraposes o sabes per més ornets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, caminem però de través. Parla-me, dis-me coses amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. Dis-me que la parola de sus el foc de la història té el tap que em pot pas més.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, Magic Guim. Tinc 9 anys i el que m'agrada més a fer l'estiu és anar a la platja i també celebrar el meu sant.

0: L'Hora, 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.
2: Filisteus, botiguers, quan munteu un cop al mes la dona, intuïu els marrecs que engendreu entre esbufecs penosos. I us dieu, tot contents, seran grassos i lluents notaris. Per el càstig caurà damunt vostre en arribar a la terra uns infants no volguts que esdevindran uns granyuts poetes. I us dieu, tot contents, seran grassos i lluents notaris. Però el càstig caurà damunt vostre en arribar a la terra uns infants no volguts que esdevindran uns granyuts

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una dorsal anticiclònica és de nou sobre la Catalunya Nord i la conseqüència és que no n'hem acabat amb la calor. Els núvols són alts i mitjans i la diferència amb ahir és que tornen a tramuntana per alternança, tot i això de força mitjana. La temperatura és alta i probablement s'enfilarà cap amunt al cap de setmana. 21 a Font-rabiosa, 23 a Llívia, 20 a Planès, 27 a Taurinyà, 29 a Illa, Trullars, Estagell i el Bolú, 27 al Cap de Biara i 26 a Montferrer. Avui és Sant Agustí. Ni olla sense sagí, ni taula sense vi, ni sermó sense Agustí. El 28 d'agost de 1927 va néixer l'escriptora rossellonesa Renata Laura Portet. El 28 d'agost de 1963, Martin Luther King llegeix el seu històric discurs I Have a Dream.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Més amolça!
1: Ho faig!
0: Més frena!
1: Ho faig!
0: Més coxuda!
1: Ho faig!
0: Més calla!

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a una vall d'alta muntanya del Pirineu, al peu de les muntanyes del Puigmal, el Pic d'Eina, el Pic de Finestrelles i el de Noucreus, entre altres. A la vall hi trobem un llac i una gran basílica que serveix de santuari i de refugi de muntanya, el Santuari de Núria. El santuari és un imponent edifici neoromànic, amb un campanar central des d'on s'accedeix a una gran nau central de planta quadrada on hi caben més de 1.000 persones. A la dreta i a l'esquerra del campanar s'hi troben dues ales en forma de L que acullen cel·les i altres dependències. Segons la llegenda, pels vols del segle VIII, Sant Gil es va instal·lar en una cova d'aquelles muntanyes per fer d'ermità i feia menjar els pastors que portaven els ramats per aquelles contrades. De fet, els avisava per anar a dinar, fent sonar una campana. Ell mateix hauria esculpit la figura de la Mare de Déu i una creu de fusta. Però Gil va haver de marxar a correcuita de la vall, perquè els arraians, una altra doctrina del cristianisme, el perseguien. Abans de marxar, Sant Gil amagaria la Mare de Déu, la creu, la campana i l'olla a bon resguard. Segles després, una persona vinguda de lluny hauria arribat a Núria cercant una pedra blanca darrere de la qual hi hauria la imatge. Aquest home no l'hauria trobat, però hauria construït un petit temple i hauria encarregat als pastors cercar la Mare de Déu. Segons la història, un bon dia, un brau vermell va començar a colpejar una roca amb la peülla i quan els pastors van enretirar-la, van trobar aquest tresor. Més enllà de les llegendes, la recerca històrica apunta que la Mare de Déu seria més aviat del segle XII i que, com probablement va passar amb altres Mares de Déu trobades, va ser amagada per tal que la gent del poble la trobés i tingués més fe en la religió. A més, segons el folclorista Joan Amades, sembla que les dones que volien tenir descendència pujaven a Núria per tocar aquella pedra blanca, creient que això els donaria fertilitat. Pel que sembla, en un moment donat hi havia tanta gent volent tocar aquesta pedra que van decidir protegir-la, i el mite de la fertilitat va evolucionar. Encara avui, les dones que volen tenir descendència van a Núria i posen el cap dins de l'olla de Sant Gil i al mateix moment toquen la campana. Segons la tradició, si una parella va a Núria, fa això i té descendència, la nena s'ha de dir Núria i si és nen s'ha de dir Gil. Una altra dada rellevant de la Mare de Déu de Núria és que aquesta escultura va ser segrestada. Va ser l'any 1967 quan el règim franquista volia celebrar els actes de coronació de la Mare de Déu i un grup de joves catalanistes van emportar-se la figura per impedir que poguessin fer l'acte com esperaven i en el marc d'una campanya per reclamar que volien que els bisbes fossin catalans. Hi ha unes quantes cançons dedicades a aquesta Mare de Déu del Pirineu i avui sentirem Verge de la Vall de Núria de Manuel Bertran i Antoni Pérez, interpretada per l'Orfeó Graciec en un EP del 1961.

0: Hem sentit l'Orfeó Gracienc interpretant La Verge de la Vall de Núria en un enregistrament del 1961.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. És migdia.
6: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Ràdio Arrels.
9: Som al divendres 27 d'agost, bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Després de l'incendi que d'entre diversos municipis va afectar Illa, el Rosselló, diversos veïns d'aquest municipi s'han queixat que l'Ajuntament ha volgut aprofitar les conseqüències d'aquest incendi per acabar amb una cosa que estava instaurada en aquest municipi, que eren uns certs jardins familiars, eren com uns horts que molts veïns de la població feien servir, i una part d'aquests sembla que hi deixaran de ser a partir d'aquest incendi. Per entendre què ha passat en aquest poble i totes les mobilitzacions que s'hi han mogut al darrere, tenim amb nosaltres ara el telèfon a un antic elegit d'Illa, que és el Jeroni Perilla. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Ho he intentat explicar així per sobre, però per començar, el tema de la disputa són uns horts, uns jardins familiars que feien servir a diferent gent del poble. Ens pots explicar una mica què és exactament aquests jardins?
3: Llavors, els jardins familiars és una institució que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. Ens trobem cap als anys 47, 49... 49 en aquest cas, dic entre 47 i 49 perquè n'hi ha en varis pobles de la plana, i l'idea era de permetre a unes quantes famílies que no tenien res de poder tenir un tros d'hortet i de poder donar menjar a la família. Llavors, els jardins familiars, de fet, el terreny pertany a l'Ajuntament. L'Ajuntament ho va dividir en, em sembla que són 13 parcel·les, i cada família en té una. I hi ha un conveni entre la família i l'Ajuntament, conveni que se'n renova cada any, amb obligacions de part del qui conrea el jardí. Hi ha en aquesta zona, i hi ha en una altra zona que són més recents i que van gestionats per una associació. Aquests jardins dels quals tractem són el contrabaix del poble, per fer-ho senzill, entre la TET i el poble. I són 13 jardins que avui l'Ajuntament ha decidit suprimir.
2: Clar, si això estava funcionant en aquest poble des de feia tantes dècades i hi ha 13 famílies que conreaven una part de la terra i això, per què ara l'Ajuntament ha decidit que suprimi aquests jardins? Quins arguments donen?
3: L'argument és que estem en un passadís de foc. L'incendi del juliol passat va arribar fins a unes quantes cases a la vora del poble. Sabeu que, ja, això ho sap, ho ha vist tothom, les imatges, que hi han hagut salts de focs fins al casc antic del poble, i l'Ajuntament, el Vall actual, ha decidit que aquests jardins permetien la propagació del foc. Cosa que qualsevol hortolà, qualsevol home que tingui un hort, sap ben bé que un hort que se conrea para el foc. Sempre se parla de les vinyes que tallen el foc, que impedeixen la propagació del foc. Els jardins conreats impedeixen la propagació del foc. I llavors l'Ajuntament diu, vaja, a partir d'aquests jardins hi ha hagut propagació de foc. A partir d'aquests jardins són en un passadís de foc i hi ha un perill per les cases que són no massa lluny d'aquests jardins. És una decisió, els que ocupaven aquests jardins, que havien de plegar i de marxar dels jardins. L'assumpte es va complicar fa unes quantes setmanes perquè els hortolans van anar als jardins a evacuar les coses que tenien i a donar menjar al bestiar, perquè en uns quants tenen gallines allà mateix, i se va presentar un elegit i es veu que hi va haver una denúncia d'un ocupant, i l'ocupant del jardí va denunciar un regidor per cops.
2: Una denúncia per agressió.
3: Sí, per agressió.
2: Clar, entenc que això, deies que Illa hi ha 13 famílies doncs, que tenien parcel·les d'aquests jardins familiars. Clar, entenc que ha d'haver estat un cop bastant dur per aquestes famílies el fet de disposar d'una parcel·la a la qual cuidaven i moltes vegades doncs, que feia molts anys que n'estaven tenint cura i una mica que d'un dia per l'altre te la treguin. No sé com ha reaccionat una mica la gent que tenia això i la resta del poble.
3: I és que, a més, és d'un dia a l'altre. L'edicte surt i te diu, que em sembla que tenien un parell de dies o tres dies, que l'Ajuntament disposa del seu terreny, punt. Quan, de fet, hi ha una legislació, hi ha el Codi Rural, hi ha el Codi Civil, hi ha tota una sèrie de codis, de lleis, d'edictes, que diuen que no pots disposar d'un terreny que tens que arrendes d'alguna manera, encara que sigui de franc, és com explicar-ho? Si jo arrendo una casa i l'amo de la casa me tira fora el dia l'endemà. Això és impossible. Hi ha uns terminis a respectar i la gent no entenen per què no se van respectar aquests terminis. I alguns ho van aprendre així, ho van aprendre discutint pel carrer, que se'ls tirava fora. Això és impensable, és impossible i no aguanta. Vull dir, davant d'un tribunal això no aguanta, ni tres minuts. Llavors, la gent molt enfadada. Primer, perquè aquests ladins, uns quants se van salvar del foc, uns quants encara tenen tomaqueres pel mig, tenen plantes pel mig, tenen coses a conrear, i clar, del dia de demà te tiren fora i és al·lucinant. La situació és bastant complicada i al·lucinant i el que és encara més fort és que no hi ha diàleg entre l'alcalde i els ocupants d'aquests terrenys. No hi ha diàleg.
2: Clar, precisament el fet que l'Ajuntament s'elegís ara fa pocs mesos i que sigui bàsicament la primera gran mesura d'aquest nou batlle. Hi havia consciència prèvia al moment de votar doncs, que en aquest batlle no li agradaven aquests jardins o és una cosa que s'ha trobat la gent una mica per sorpresa?
3: De fet, jo diria que és una persona que sostenia el batlle actual durant les eleccions que no li agradava aquests jardins, que no els hi agrada aquests jardins. I

0: un altre lloc. És
1: Però se
0: impensable
1: sap on
0: tenir un
1: seran
0: llit.
1: aquests nous jardins?
0: Hi ha una idea, més o menys se parla d'un espai a la vora dels altres jardins familiars que hi ha a la vora del Bolès, però vull dir, quan tens com a argument la cabanització dels jardins familiars actuals, cosa que no és cert, cosa que i l'abandó, com pots proposar en un altre lloc? A les persones a qui retreus haver fet camerinització, com els hi pots proposar altra cosa?
1: És a dir,
0: Això és
1: l'argument,
0: cinisme.
1: si ho estic entenent bé, l'argument és que l'Ajuntament diu que aquests jardins, diguem, no estaven prou cuidats.
0: Aquests jardins són petitets, hi deu haver un galliner amb un o altre, jo, vaja, exactament no ho sé, però de cabanització, de real cabanització, no n'hi ha. Vull dir, gent que viuen en aquests horts no existeix, això. Ni va bé, ni hi ha en altres llocs del municipi. I ho puc assegurar perquè fins la setmana abans de les eleccions me vaig presentar amb els gendarmes i la Direcció Departamental de Territori i Mar per posar verbals a la gent que feia cabanització de debò. Gent que se posa en perill perquè viu a la vora de la Tet, perquè viu en zones on el risc d'incendi és molt important, i això, clar, aquesta feina s'ha de fer contra la cabanització, però la cabanització no és pas, són, no són pas aquests jardins familiars, segur.
1: És a dir, que o sigui, en el municipi d'Illa existeix, però que és fora d'aquestes zones de jardins familiars.
0: Està fora de la parcel·la dels jardins familiars,
1: D'acord.
0: això segur. La cabanització, jo quan era regidor hi va haver un no sé, jo diria entre 50 i 70 processos per cabanització de gent que feia qualsevol cosa. La cabanització, jo entenc que gent vulgui viure d'una altra manera, vulgui viure fora del poble, però el que n'ha de prendre consciència la gent és que quan se viu fora del poble, quan se viu sense permís de construir, quan se viu amb trossos de fusta, de ferro, del que sigui, de metal, te poses en perill, te poses en perill i poses en perill la gent susceptible de venir a rescatar-te, perquè ningú sap que vius allà, ningú sap com està fet, i en la cabanització se va veure malauradament amb aquest incendi, hi van haver salts de foc, hi van haver explosions, perquè hi ha gent que dels horts, de les hortalisses que podrien haver-hi allà, deixen un hortet, ho netegen tal i qual, te posen tres bancs i te posen una planxa amb la bombolla de gas, que el dia de l'incendi se van sentir les explosions del gas. I això és el més perillós, que la gent que té un hort que és seu, que té una parcel·la que és seva, que se'n fa que s'hi vagi el diumenge i per no emportar-se la planxa de casa o s'ho deixen allà, i aquí tens explosions, tens salt de foc, i aquí, per mi, el perill número 1 és aquest.
1: Però que no eren dels jardins familiars.
0: No, ni de bon tros,
1: D'acord.
0: ni de bon tros, perquè si no ja tindríem... Ja, vull dir, els jardins familiars són molt a prop de cases, però haguessin tingut altres problemes. El foc va arribar a la vora d'unes quantes cases, se veu el recorregut del foc, se veu, però no, per exemple, no són pas els jardins familiars que van fer arribar el foc a l'Hospici Dia, que van fer que hi va haver cotxes que van cremar, que van fer que xiprers van cremar. No, això no. Jo vull dir, no sóc pas bomber, no sóc pas... però segur que no, perquè és impossible, és impossible. Doncs, de fet, se serveix d'aquest foc per fer altres coses, per portar un altre projecte.
1: Heu parlat, Germán Parilla, de com ho ha fet l'Ajuntament i el fet que sigui tan precipitat que pot semblar doncs, que no s'adequa massa als terminis que normalment t'han de donar administrativament per les coses. No sé si tens constància d'algun cas de denúncia administrativa, diguem, cap a l'Ajuntament pel procediment aquest.
0: No me pertany pas de parlar d'un processos actual, però

0: sé que hi han jurisdiccions, hi han habitants del poble que han escrit i els jutjats i el procurador.
1: D'acord, doncs en tot cas n'estarem pendent, però us agraïm, Jeroni Perilla, amb antic elegit a Illa, que ens hagis pogut explicar doncs, aquesta situació que viu aquest municipi del Rosselló des de l'incendi del mes de juliol i que l'Ajuntament ha aprofitat, podríem dir, o ha aprofitat la benentesa per canviar una d'aquestes coses, i una d'elles era aquests horts urbans, aquests jardins familiars, que ha tret a les famílies d'aquests jardins familiars durant aquest mes d'estiu. Jeroni Perilla, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Molt de ple.
2: Escolteu
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: 1926-2026 són els 100 anys dels fets de Prats de Molló. Per això, des de Radio Arrels hem volgut parlar d'aquests fets importants per a la història de Catalunya, i el nostre convidat durant aquesta sèrie serà, i és, en Lluís Puig. Lluís Puig, que és director de la Casa Macià i exconseller de la Generalitat de Catalunya. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Lluís, parlem d'aquests fets de Prats de Molló, però potser, abans de tot, cal presentar qui és el senyor Francesc Macià.
1: El personatge que va generar tot un mite, fins que va sent anomenat popularment l'avi.
0: Sí.
1: Però tothom era conegut com l'avi.
0: Sí, però ha estat jove aquest avi.
1: Sí, ho va ser-ho. Mira, en Francesc Macià era el segon de 7 fills. Tenia, per tant, uns quants germans i germanes, i era fill d'en Joan Macià i de Maria Lluçà. I en Macià va néixer un 21 de setembre del 1859. Ja fa força temps d'això, eh? El seu pare es dedicava, la família, per tant, es dedicaven al comerç d'oli, a les Borges Blanques.
0: Sí, allà és bastant normal, no?
1: Exactament, bona terra per l'oli. I és un negoci que va gestionar el pare de Francesc Macià fins poc abans de que morís, eh? Però poc abans de que morís, Macià, quan tenia 16 anys, ingressa a l'Acadèmia Militar Espanyola, a Guadalajara, no de Mèxic, d'Espanya.
0: Sí.
1: I, per tant, entra en el cos d'enginyers, que ell es forma, evidentment, que fa la carrera, i acaba sent un gran enginyer. Dins de l'exèrcit, ell va demanar per anar a Cuba. No sabem què hi tenia, quin desig hi tenia.
0: Potser hi havia una mena de moda, no?, de Cuba en Catalunya.
1: Segurament,
0: en aquest moment.
1: Però en tot cas no li van enviar mai. No va tenir aquesta sort. El van destinar a Barcelona, a Madrid, a Sevilla. En fi, va anar passant per diferents llocs. Tot i que va començar com a telegrafista, va arribar fins a capità. Capità, un oficial de l'exèrcit espanyol, que ell va posicionar-se per modernitzar l'exèrcit.
0: Sí.
1: Era, diguem-ne, un xic progressista. Cal dir per això que l'any 1887 el destinen a Lleida, i allà és on coneix la que després seria la seva esposa, Eugènia Lamarca, filla d'una família noble, rica, lleidatana. Amb l'Eugènia Lamarca, per tant, es casen i arriben a tenir 3 fills, el Joan, la Josefina i la Maria. I en aquest període és quan en Francesc Macià passa de capità a arribar a ser tinent coronel.
0: He de dir que Va pujant.
1: Tenia una brillant carrera dins de l'exèrcit espanyol.
0: Sí.
1: Cal fer una menció a l'aspecte d'enginyer de Macià, que combinava amb la seva activitat militar. Per què? Doncs perquè va fer importantíssimes obres civils. Ja comença el 1894, a la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, on va néixer, li encarreguen el projecte de fer el clavegram integral. Va començar per aquí. Ell ja tenia una visió innovadora de totes les tècniques d'enginyeria, i això va fer que el 1893 va adquirir els drets d'explotació d'una patent que era el formigó armat. Era una patent d'un senyor francès, que es deia Joseph Monnier. Ell va veure que aquest invent d'aquesta patent d'en Josep Monnier era importantíssim per fer obres, i per tant va fer la primera construcció que es coneix a tot Espanya amb aquest nou material, que va ser un dipòsit d'abastament d'aigua 1.000 metres cúbics a Puigverd de Lleida, un poble lleidatà.
0: L'utilització d'aquest formigó armat era gairebé revolucionari, era innovador.
1: Era tecnologia punta, el que diríem ara, en definitiva, no? Amb aquests materials i amb aquests coneixements fa l'aixecament topogràfic del plànol de Lleida. Després fa tot el projecte d'instal·lació del sistema de telegrafia òptica a la Seu d'Urgell. El 89 fa la construcció del pavelló d'oficials a la caserna de la Seu d'Urgell, i també pren part en el projecte de construcció de la carretera de Sort a Esterri d'Àneu. L'any següent fa el projecte per fortificar Tortosa i també Castellciutat, al costat de la Seu d'Urgell. Així va fent fins que arriba a defensar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, i el 95 continua la seva activitat fent el projecte de la carretera de la Seu d'Urgell a Andorra. Imagineu-vos, sí. si era compatible fer bona feina amb exercir sí. les seves funcions de militar.
0: Sí, sí. És un militar bastidor, constructor.
1: Exactament. On comença el seu problema? No, el seu problema. Què passa a la història perquè en Macià arribi a deixar l'exèrcit? Doncs passa que el 25 de novembre... Potser ho estem fent molt avorrit de dates, però,
0: no, però
1: cal
0: fer aquesta història.
1: Sí, sí. El 25 de novembre del 1905, uns militars espanyols fan un atemptat contra el que es deia el setmanari Cucut, una revista, un setmanari Cucut, que era un clau d'humor, el que ara seria qualsevol còmic.
0: Sarcàstic,
1: etcètera, no? I destrossen la redacció de la revista, on també hi havia un altre diari que es deia La Veu de Catalunya. Aquest atemptat que fan els militars espanyols es coneix en la història com els fets del Cucut. Què fa el govern? Com ara, crea una llei de jurisdiccions de repressió dels delictes contra la pàtria i contra l'exèrcit.
0: Cent anys dels fets de Presumollu amb Lluís Puig era el primer capítol.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: Saludem a Ràdio Arrels a aquesta hora el Pere Manzanares, bon dia.
4: Bon dia.
3: I t'hem demanat per algun personatge que a Catalunya Nord mereixeria tenir algun carrer o algun espai públic i ens has triat en Llorenç Planes.
4: Sí.
3: Com és que ens l'has triat?
4: Escolta, si n'hi ha un, té de ser aquest, perquè m'has dit un nom d'algú de Catalunya Nord. I precisament Llorenç Planes és el pare del nom Catalunya Nord. Als anys 70 va publicar un llibre que va tenir molt d'èxit i que és encara una referència pel catalanisme polític a Catalunya Nord, El petit llibre de Catalunya Nord, en col·laboració amb la seva esposa,
3: Montserrat
4: Biosca, això mateix. Doncs és un home de l'Alt Vallespí, que ha viscut a Catalunya Nord i ben segur, però també que ha viscut l'exili com a professor d'agronomia, havia treballat al Liceu Agrícola de Tesà i ha publicat uns quants llibres, ha publicat també articles, també ha estat cronista a Ràdio Arrels i és un dels fundadors d'Unitat Catalana, el partit polític nord-català que encara existeix. Doncs és una persona que ha tingut una reflexió molt interessant, molt precursor, sobre l'estat de Catalunya Nord, d'una certa colonització de Catalunya Nord per l'estat francès, de denúncia, però també de proposta amb els seus últims llibres. És un personatge, un referent pel catalanisme polític a Catalunya Nord.
3: A vegades, quan es vol dedicar, diguem, alguna cosa a un autor important, que ha fet sobretot una obra important, hi ha el debat entre si dedicar-li a l'autor o a l'obra. És a dir, si sí. Dir carrer Llorenç Planes o carrer de Catalunya Nord, o en aquest cas, què
4: no,
3: creus que...
4: El carrer de Catalunya Nord no tindria cap sentit, és que, perquè és el nom del territori, és el nom del territori. Sí, em sembla que és Llorenç Planes que cal homenatjar en aquest sentit. També recordar que va ser durant molts decennis una peça clau de la Universitat Catalana d'Estiu, que animava la secció d'agricultura i que ha participat també a estrènyer lligams i vincles entre els professionals de l'agricultura de Catalunya Nord i de Catalunya Sud.
3: Doncs en aquest cas, i realment podrien dedicar-li un carrer una mica a qualsevol poble de Catalunya Nord, però també...
4: qualsevol poble, però si calgués triar un poble, en triaria dos. Un seria en un poblet com a Costuja, per exemple, o La Manera, a l'Alt Vallespí, o bé Sant Nazari, que és l'últim poble on va viure i on va ser també adjunt al batlle.
3: Doncs queda clara l'aposta de Llorenç Planes com a candidat a tenir un carrer a Catalunya Nord, també com a inventor d'aquest concepte Catalunya Nord, aquest nom d'aquest territori. Ens ho ha estat defensant el Pere Manzanares, moltes gràcies per atendre'ns.
0: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Mentre el món s'escalfa, milers de milions de persones no tenen electricitat ni per encendre un ventilador. A Juba, la capital del Sudan del Sud, les temperatures superen els 35 graus durant 5 mesos l'any. Una calor aclaparadora que per a la majoria dels seus habitants no té cap remei possible. L'aire condicionat és un luxe inassolible quan l'electricitat disponible per a tot un dia no arriba ni a 4 minuts de funcionament d'un aparell d'aire condicionat estàndard als preus de l'electricitat en aquest país. Aquesta és la xifra que ha calculat Anna Ricci, investigadora d'Our World in Data, en un article que posa en evidència una de les injustícies més crues de la crisi climàtica. En almenys 45 països del món, el consum elèctric residencial diari per persona és inferior a l'electricitat necessària per fer funcionar un aire condicionat durant una sola hora. A l'Índia, el pressupost elèctric diari permet només 44 minuts d'aire condicionat, a Nigèria 13 minuts i al Sudan del Sud tan sols 4. Fins i tot recórrer a un simple ventilador és un privilegi fora de l'abast de molts. Al Congo o al Txad, la mitjana diària d'electricitat disponible no permet ni una hora de ventilador. Les conseqüències van molt més enllà del malestar físic. La calor extrema augmenta el risc de malalties cardíaques, ictus i malalties renals, perjudica el son, l'aprenentatge i la productivitat i atrapa les persones en la pobresa. Un cop més, els països que menys han contribuït a l'escalfament global són els que pateixen amb més intensitat les seves conseqüències i els que disposen de menys recursos per fer-hi front. Mentre que als països rics l'aire condicionat és present en la majoria de les llars, tan sols el 5% de les llars índies, el 6% de les sud-africanes i el 16% de les brasileres en disposen. Als països més pobres, gairebé ningú.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.
4: Jo mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
5: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
6: Des valencians del pas de la vida. O ara o mai.
7: Perquè no ens rebaixessin la...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el divendres 27 d'agost, bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Torre de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
5: Escolta Ràdio Arrels.
8: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

0: Era de nit. El fred el va sorprendre al sortir de la comissaria. Portava el mateix jersei des del matí, ja que no li havien deixat tornar a la goleta per agafar una caçadora. L'estació no estava gaire lluny. Amb una mica de sort, podria agafar un tren cap a Port Vendres. Va començar a caminar quan una dona va sortir d'un cotxe i el va atrapar justament quan anava a creuar l'avinguda de la Gran Bretanya.
1: Senyor Feder!
0: En Pol es va girar sorprès. Alta, uns 35 anys, en rossa, els cabells recollits amb una cua de cavall, semblava nerviosa. Era la dona que s'havia discutit amb el vell del moll. Dubtava. Era evident que no es trobava a gust i tenia un accent divertit.
1: Vostè és el senyor Feder, oi? Voldria parlar amb vostè. He de fer-li moltes preguntes.
2: Sí, sóc en Feder. Vingui, no ens quedem per aquí. Fa fred i ara mateix em prendria alguna cosa forta. Hi ha un bar cap allà.
0: Ella se'l va mirar amb sorpresa. No havia entès la seva resposta. Va dubtar un instant. Ell va entendre la seva inquietud. El barri de l'estació no era gaire atractiu i les obres de la nova estació del TGV tampoc milloraven la situació.
2: A veure, vostè em vol parlar i jo tinc fred. Anem a un bar, no tingui por. És anglesa, oi? Where are you from?
0: Va calmar-se una mica.
1: D'acord, anem a un bar. I per cert, sóc nord-americana.
0: A prop de l'estació, a l'hora de l'aperitiu, el bar estava ple de gom a gom. Aquí no es feia semblant de consumir la producció vitícola local. El vi negre amb més negre es queda negre, com deien a la Marina. Molts homes prenien una copa abans de tornar a casa. Alguns, sense sostre, aprofitaven l'escalfor del local abans d'afrontar el carrer. Pràcticament no hi havia dones. Van trobar una taula al fons. Ella va descordar-se l'abric, però no se'l va treure. Desentonava una mica en aquell ambient amb la faldilla i els talons que duia. Massa sofisticada. Quan ella va demanar un te, el cambrer que els passava a comanda va fer una ganyota, però va recuperar el nord quan en Pol va demanar-li un rom ben fort. Va mirar-se-la atentament. Era preciosa. De seguida va descobrir una mena de melanconia en els seus ulls verds. Molesta, cercava dins de la seva bossa de mà un bitllet per pagar les consumicions. L'observava encuriosit per veure fins a on volia arribar, deixant-li la iniciativa. El bar era sorollós i estava ple de fum. Quan el cambrer va portar les begudes, ella va dir:
1: D'acord. Algú vol parlar-li seriosament.
0: Intrigat, no va fer cap comentari. Es distreia observant-la.
1: No serà gaire llarg. És a coll lliure i després jo el portaré on em digui. Està d'acord? Sí o no?
0: Com que no responia, ella va brandar el cap. Li va llançar un renec en anglès i va fer cara d'aixecar-se. En Pol va retenir-la suaument pel braç, somrient-li.
2: Estiguis asseguda, si us plau. Please. I expliqui'm alguna cosa més, no? Qui em vol veure i per què? Ah, i per començar, qui és vostè?
1: Es tracta del meu pare. Ell l'informarà. Per ell és molt important i pot ser també per a vostè.
2: No serà el vell del bastó?
1: Sí, és ell.
2: Però vostè què hi pinta en tota aquesta història? No se n'encarrega ell mateix de les seves coses?
1: Miri, està molt malalt i no parla francès. Jo vaig acceptar d'acompanyar-lo. De totes maneres, hagués vingut tot sol. Però actualment disposo de temps i vaig pensar que això em canviaria les idees. Seré imbècil.
2: Sí, és un disbarat fugir d'un mateix.
1: Perdoni?
0: Es va alarmar. Les seves mirades van creuar-se.
2: Està nerviosa. I no és només pel seu pare.
0: Va apartar la mirada molesta.
2: Poc importa això ara. D'acord, em trobarem el seu pare. Però ara estic baldat. Ho deixem per demà?
1: Sé que ha d'estar cansat. He escoltat les notícies d'aquest migdia per la ràdio. El comissari Costas ha dit que l'estaven interrogant en qualitat de testimoni i que quedaria lliure aquest vespre. Per això he vingut. L'està esperant.
2: D'acord, però no aquesta nit. Estic molt cansat. Ha estat un dia francament difícil.
1: El meu pare sap que la científica que ha mort li volia fer unes preguntes al seu amic. Creu saber per què tots dos són morts. Demà ens anirem a Barcelona per agafar un avió cap a Nova York.
0: En Pol va sospirar, va fregar-se les mans encara dolorides pensant en la dutxa d'aigua ben calenta amb la que somiava.
2: Ok, doncs vinga, anem-hi ara mateix. Té cotxe? Tot i que primer passarem per Port Vendres, m'he de canviar de roba. Després de parlar amb el seu pare, que em portarà a casa.
1: Sí, per descomptat.
2: Tinc una gana.
1: Doncs cap problema. Podrem menjar a l'hotel. Tenen un restaurant bastant bo.
0: Es van deixar anar. En Pol va trobar-la elegant. Les taques de sang del seu jersei el van tornar a la realitat. El comissari havia estat a l'alçada. No obstant això, no podia deixar de pensar que en Lloyd havia mort a causa del número verd que havia publicat la premsa. Sense això, no ho s'hauria exposat i els assassins no l'haurien trobat tan fàcilment.
3: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Els orígens de la nostra llengua, al segle XIII, un savi va modernitzar el català. Amb la seva voluntat, la seva dèria de voler convèncer tothom de la seva doctrina cristiana, li va caldre trobar els nous mots, que no fossin en llatí, sinó en llengua popular, els nous mots per explicar els seus conceptes. Ramon Llull va fer entrar el català en el món de les llengües científiques.

0: per culpa de les seues prèdiques cristianes. De Llull s'han conservat més de 200 obres. Una altra proesa del filòsof va ser viure fins als 83 anys.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Continuem la nostra sèrie amb el Pau Casals, la vida de Pau Casals, i avui parlem especialment de l'exili de Pau Casals amb algú que el coneix bé, aquest exili, que fins i tot l'ha viscut, és en Ramon Gual. Ramon Gual, bon dia.
1: Sí, bon dia.
0: Ramon, com comença l'exili de Pau Casals a Prada? Fem un petit retorn enrere. Comença la Guerra Civil el 18 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment, la vida de Casals esdevé una mica complicada.
1: Sí, la guerra durarà 3 anys, del 36 al 39. Però hi va haver, de bon principi, gent que van ser més exposades i amenaçades que d'altres. I Casals era una d'aquestes persones. Per tant, en un moment donat, abans del final de la guerra, ja van aconsellar certes persones del seu entorn de què se n'anés, de què marxés. I li proposaven, sobretot, de marxar a Amèrica del Sud. Li proposaven de marxar a Amèrica del Sud, on molts països el volien acollir, això. Però ell no va voler marxar. No va voler marxar, i va venir una primera vegada a l'exili a Prada abans del 39 per mirar una mica quina era la situació i per veure també gent que ell coneixia i que vivien ja a Prada per altres raons, i finalment no es va decidir a quedar-se i se'n va tornar al sud. Però després, quan la guerra es va anar endinsant cap a dintre, l'any 39, el mes de gener, febrer, març, que són els 3 mesos terribles de la fi de la guerra i de l'exili total i complet de la gent que tenen de fugir, Casals en aquell moment va pensar que era el moment de marxar. I quan va pensar que era el moment de marxar, va tornar a Prada. Va tornar a Prada perquè hi tenia ja amics que hi eren, i que era, perquè a Prada, cal explicar, potser, no ho sé,
0: sí, sí,
1: hi havia famílies que tenien un peu de cada costat. Hi havia famílies com, per exemple, la família Martí i Cros, que ell era de Prada i ella era de Barcelona, com la família de La Fabrega, com els Pams, com tota una sèrie de gent que tenien peu un costat i peu de l'altre. I la casualitat va ser que quan Casals va marxar a l'exili, amb tota la riuada de gent que van marxar a l'exili, ben entès, pel camí, es va trobar amb molta gent que el coneixien o que també ell coneixia. I una de les persones que va trobar era la família Arnau, que era diputat i que era cunyat d'una família que tenien casa a Prada. I com que no sabien on anar a parar parlant de Prada tot això, doncs amb aquesta família van venir, els hi va dir, l'Arnau els hi va dir: jo tinc les claus d'una casa a Prada del meu cunyat, si voleu, veniu.
0: També se diu que va anar a París en un primer temps, i també es parla d'un que va intentar d'anar a les Amèriques.
1: Casals primerament va venir a Prada, després va provar de marxar a París, va provar de marxar a Montpellier i va provar d'anar a Mèxic, a Amèrica del Sud. I quan van anar a prendre el vaixell per anar a Amèrica, els alemanys van endinsar el vaixell i doncs, per tant, se'n van tornar després, tornar cap a Prada.
0: I al final quan va arribar a Prada?
1: Llavors, al final va arribar a Prada durant els mesos de març, abril del 39, i quan va arribar a Prada va estar alguns dies a casa d'aquest amic que t'he dit, la família Arnau, que tenien les claus de la casa de Gelsen, perquè eren cunyats.
0: On es troba aquesta casa?
1: És la casa actual encara de Prada, de l'Ajuntament de Prada, on hi ha el pàrquing, és la casa de Gelsen, bé, hi ha el carrer de l'hospital allà. Uh-huh. Llavors, ell va anar allà i s'hi va estar 15 dies, 3 setmanes, quan va veure que la cosa s'embolicava, que no podia marxar, que Amèrica del Sud no hi podia anar, llavors es va decidir i va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada. Però va llogar habitacions al Gran Hotel de Prada també perquè tenia tota una sèrie d'amics que l'atabalaven, que si podien fer alguna cosa per ells, perquè seria llarg d'explicar, ningú tenia... Aviam, la gent que van passar a l'exili, hi ha algunes categories, és molt diversa la gent, però hi ha algunes categories. Hi ha la gent que tenen papers per passar, és a dir, passaport, papers en regla i que poden passar sense cap problema. Hi ha gent que no tenen papers. Els que no tenen papers els agafen i els tanquen en els camps de concentració d'Argelès, del Barcarès, allà on sigui. La gent que tenen papers passen la frontera i van allà on volen. D'aquesta categoria de gent que tenen papers hi ha dues categories: els que saben on anar i els que no saben on anar. I d'aquesta gent encara hi ha una altra categoria: qui té diners i qui no en té. En Casals resulta que era un dels únics que tenia diners, perquè en aquell moment en Casals ja pràcticament ha acabat la seva carrera d'artista, de músic. Per tant, té diners a França, té diners a Anglaterra, té diners a Suïssa, té diners una mica per tot arreu. Té pas aquest problema de diners, ell. Però té un, a part de tenir alguns diners, té una consciència. I llavors, en aquest moment, quan passa la frontera, hi ha molta gent que l'atabalen perquè, un, no tenen diners, encara que hagin tingut els papers per passar; dos, no saben on anar. Llavors va acollir al Gran Hotel de Prada tota una sèrie de gent que ell coneixia, que el coneixien però que ell també coneixia, i és així que va acollir la família Alavedra, en Francesc Pujols, en Josep Maria de Sagarra, en fi, tot una... vaig passar de fer la llista de tota la gent que va acollir, n'hi ha molts, eh? Els uns s'hi quedaven una setmana, els altres s'hi quedaven 15 dies, els altres s'hi van quedar més d'un any, i els Alavedra s'hi van quedar 10 anys, eh?
0: Amb la gent de l'Ajuntament de Prat o del festival s'havia fet un circuit de les cases, dels llocs que va ocupar Casal. Quin és cronològicament aquest circuit, podríem dir?
1: El que jo sé, jo només puc parlar del que jo sé, quan va arribar la primera casa va ser a casa dels de Gelsen, al carrer de l'hospital. D'aquí va provar de llogar un pis en la carretera general, però s'hi va estar poc temps, i d'aquí va anar al Gran Hotel. I és el Gran Hotel on es va quedar més temps, fins que després del Gran Hotel va anar a parar a la Vila Coleta. Mm. Però va anar a parar a la Vila Coleta al cap d'un temps, ja, eh? És a dir, en un moment on la majoria de la gent que ell havia acollit, excepte la família Alavedra, se'n havien ja entornat. És a dir, Francesc Pujols va tornar al sud. Josep Maria de Sagarra va tornar al sud. Alexandre Plana va morir a Banyuls. Rafael Moragues se'n va anar a França endins. És a dir, que la gent van tenir després un camí, cada un va tenir el seu camí. Ell va quedar en aquell moment sol a l'hotel amb la família Alavedra. I és amb la família Alavedra que va llogar ell en Casals, perquè era ell que pagava, la Vila Coleta, i a la Vila Coleta els Alavedra s'estaven a baix i ells estaven al primer pis. I aquí, a la Vila Coleta, s'hi van estar fins que els Alavedra van marxar al sud. És a dir, quan en Franco va obrir la frontera, l'any 47, l'any 48 se'n van anar. I llavors, en aquell moment, en Casals i la seva companya, la senyora Capdevila, van anar a llogar la casa que actualment és el Museu Casals de la Música, és a dir, la Consergeria de Can Troà, allà. Mm-hmm. Que és allà on van viure fins a l'any 55, que va morir la seva companya, la Fresquita Capdevila. I llavors, en aquell moment, va arribar la Martita i se'n van anar un temps a viure a Molitx, els banys de Molins, que els hi van oferir unes dones belgues que hi havia allà, els hi van oferir un pis a Molins, s'hi va estar un temps, i després la Martís el va convèncer, per raons també que són llargues d'explicar, que tenia de marxar, i se'n van anar a Puerto Rico.
0: Bé, d'això en parlarem més endavant. Doncs parlem d'aquesta casa que es troba a la cantonada del que és avui l'avinguda Pau Casals, és a dir, la ruta que puja a Codalet i a Sant Miquel de Cuixà, i també la ruta de Rià.
1: Primer la ruta de Rià,
0: la Vila Coleta,
1: i després la consergeria de
0: Can Troi, que avui han batejat aquesta casa Can dels Ocells, en homenatge a Pau Casals. Era la vuitena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Després de l'incendi que d'entre diversos municipis va afectar Illa, el Rosselló, diversos veïns d'aquest municipi s'han queixat que l'Ajuntament ha volgut aprofitar les conseqüències d'aquest incendi per acabar amb una cosa que estava instaurada en aquest municipi, que eren uns certs jardins familiars, eren com uns horts que molts veïns de la població feien servir, i una part d'aquests sembla que hi deixaran de ser a partir d'aquest incendi. Per entendre què ha passat en aquest poble i totes les mobilitzacions que s'hi han mogut al darrere, tenim amb nosaltres ara al telèfon a un antic elegit d'Illa, que és el Jeroni Perilla. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Ho he intentat explicar així per sobre, però per començar, el tema de la disputa són uns horts, uns jardins familiars que feien servir a diferent gent del poble. Ens pots explicar una mica què és exactament aquests jardins?
3: Llavors, els jardins familiars és una institució que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. Ens trobem cap als anys 47, 49... 49 en aquest cas, dic entre 47 i 49 perquè n'hi ha en varis pobles de la plana, i l'idea era de permetre a unes quantes famílies que no tenien res de poder tenir un tros d'hortet i de poder donar menjar a la família. Llavors, els jardins familiars, de fet, el terreny pertany a l'Ajuntament. L'Ajuntament ho va dividir en, em sembla que són 13 parcel·les, i cada família en té una. I hi ha un conveni entre la família i l'Ajuntament, conveni que se'n renova cada any amb obligacions de part del qui conrea el jardí. Hi ha en aquesta zona i hi ha en una altra zona que són més recents i que van gestionats per una associació. Aquests jardins dels quals tractem són el contrabaix del poble, per fer-ho senzill, entre la TET i el poble. I són 13 jardins que avui l'Ajuntament ha decidit suprimir.
2: Clar, si això estava funcionant en aquest poble des de feia tantes dècades i hi ha 13 famílies que conreaven una part de la terra i això, per què ara l'Ajuntament ha decidit que suprimi aquests jardins? Quins arguments donen?
3: L'argument és que estem en un passadís de foc. L'incendi del juliol passat va arribar fins a unes quantes cases a la vora del poble. Sabeu que, ja, això ho sap, ho ha vist tothom, les imatges, que hi ha hagut salts de focs fins al casc antic del poble, i l'Ajuntament, el BAI actual, ha decidit que aquests jardins permetien la propagació del foc. Cosa que qualsevol hortolà, qualsevol home que tingui un hort, sap ben bé que un hort que se conrea para el foc. Sempre se parla de les vinyes que tallen el foc, que impedeixen la propagació del foc. Els jardins conreats impedeixen la propagació del foc. I llavors l'Ajuntament diu, vaja, a partir d'aquests jardins hi ha hagut propagació del foc. A partir d'aquests jardins són en un passadís de foc i hi ha un perill per les cases que són no massa lluny d'aquests jardins. És una decisió, els que ocupaven aquests jardins, que havien de plegar i de marxar dels jardins. L'assumpte es va complicar fa unes quantes setmanes perquè els hortolans van anar als jardins a evacuar les coses que tenien i a donar menjar al bestiar, perquè en uns quants tenen gallines allà mateix, i se va presentar un elegit i es veu que hi va haver una denúncia d'un ocupant, i l'ocupant del jardí va denunciar un regidor per cops.
2: Una denúncia per agressió,
3: Sí, per agressió.
2: Clar, entenc que això, deies que a Illa hi ha 13 famílies doncs, que tenien parcel·les d'aquests jardins familiars. Clar, entenc que ha d'haver estat un cop bastant dur per a aquestes famílies el fet de disposar d'una parcel·la a la qual cuidaven i moltes vegades doncs, que feia molts anys que n'estaven tenint cura i una mica que d'un dia per l'altre te la treguin. No sé com ha reaccionat una mica la gent que tenia això i la resta del poble.
3: I és que, a més, és d'un dia a l'altre. L'edicte surt i te diu, que em sembla que tenien un parell de dies o tres dies, que l'Ajuntament disposa del seu terreny, punt. Quan, de fet, hi ha una legislació, hi ha el Codi Rural, hi ha el Codi Civil, hi ha tota una sèrie de codis, de lleis, d'edictes, que diuen que no pots disposar d'un terreny que tens que arrendes d'alguna manera, encara que sigui de franc, és com explicar-ho? Si jo arrendo una casa i l'amo de la casa me tira fora el dia l'endemà. Això és impossible. Hi ha uns terminis a respectar i la gent no entenen per què no se van respectar aquests terminis. I alguns ho van aprendre així, ho van aprendre discutint pel carrer que se'ls tirava fora. Això és impensable, és impossible i no aguanta. Vull dir, davant d'un tribunal això no aguanta ni 3 minuts. Llavors, la gent molt enfadada primer perquè aquests de dins uns quants se van salvar del foc, uns quants encara tenen tomaqueres pel mig, tenen plantes pel mig, tenen coses a conrear, i clar, del dia de demà te tiren fora i és al·lucinant. La situació és bastant complicada i al·lucinant i el que és encara més fort és que no hi ha diàleg entre l'alcalde i els ocupants d'aquests terrenys. No hi ha diàleg.
2: Clar, precisament el fet que l'Ajuntament s'elegís ara fa pocs mesos i que sigui bàsicament la primera gran mesura d'aquest nou batlle. Hi havia consciència prèvia al moment de votar doncs, que en aquest batlle no li agradaven aquests jardins o és una cosa que s'ha trobat la gent una mica per sorpresa?
3: De fet, jo diria que és una persona que sostenia el batlle actual durant les eleccions que no li agradava aquests jardins, que no els hi agrada aquests jardins i això de molt de temps ho sabíem, ho sabem. I que, de fet, hi ha hagut la porta de sortida de l'incendi per dir, escolti, això no, és impossible, i per raons de seguretat tanquem els jardins. Llavors, se'ls ha proposat amb aquests ocupants, amb aquestes famílies, de tenir un altre jardí familiar, però en un altre lloc del municipi. Jardins que encara no s'han creat. O sigui que te diuen del dia a l'endemà, tu fora, i d'aquí quan ho haurem fet o haurem fet alguna cosa, podràs tenir un jardí en un altre lloc. És impensable.
2: Però se sap on seran aquests nous jardins?
3: Hi ha una idea, més o menys se parla d'un espai a la vora dels altres jardins familiars que hi ha a la vora del Bolès, però vull dir, quan tens com a argument la cabanització dels jardins familiars actuals, cosa que no és cert, i l'abandó, com pots proposar en un altre lloc? A les persones a qui retreus haver fet cabanització, com els hi pots proposar altra cosa?
2: És a dir, l'argument, si ho estic entenent bé, l'argument és que l'Ajuntament diu que aquests jardins, diguem, no estaven prou cuidats.
3: Aquests jardins són petitets, hi deu haver un galliner amb un o altre, jo, vaja, exactament no ho sé, però de cabanització, de real cabanització, no n'hi ha. Vull dir, gent que viuen amb aquests horts no existeix això. Ni va bé, ni hi ha en altres llocs del municipi. I ho puc assegurar perquè fins la setmana abans de les eleccions me vaig presentar amb els gendarmes i la Direcció Departamental de Territori i Mar per posar verbals a la gent que feia cabanització de debò. Gent que se posa en perill perquè viu a la vora de la Tet, perquè viu en zones on el risc d'incendi és molt important, molt important, i això, això, clar, aquesta feina s'ha de fer contra la carbonització, però la carbonització no és pas, són, no són pas aquests jardins familiars, segur.
2: És a dir, que o sigui, en el municipi d'Illa existeix, però que és fora d'aquestes zones de jardins familiars?
3: Està fora de la parcel·la dels jardins familiars.
2: D'acord.
3: Això segur. La carbonització, jo quan era regidor, hi va haver jo diria entre 50 i 70 processos per carbonització de gent que feia qualsevol cosa. La carbonització, jo entenc que gent vulgui viure d'una altra manera, vulgui viure fora del poble, però el que n'ha de prendre consciència la gent és que quan se viu fora del poble, quan se viu sense permís de construir, quan se viu amb trossos de fusta, de ferro, del que sigui, de metal, te poses en perill, te poses en perill i poses en perill la gent susceptible de venir a rescatar-te, perquè ningú sap que vius allà, ningú sap com està fet, i en la carbonització se va veure malauradament amb aquest incendi, hi van haver salts de foc, hi van haver explosions, perquè hi ha gent que dels horts, de les hortalisses que podrien haver-hi allà, deixen un hortet, ho netegen tal i qual, te posen tres bancs i te posen una planxa amb la bombolla de gas, que el dia de l'incendi se van sentir les explosions del gas. I això és el més perillós, que la gent que té un hort que és seu, que té una parcel·la que és seva, que se'n fa que s'hi vagi el diumenge i per no emportar-se la planxa de casa o s'ho deixen allà, i aquí tens explosió, tens salt de foc, i aquí, per mi, el perill número 1 és aquest.
2: Però que no eren dels jardins familiars?
3: No, ni de bon tros.
2: D'acord.
3: Ni de bon tros, perquè si no ja tindríem... Ja, vull dir, els jardins familiars són molt a prop de cases, però haguessin tingut altres problemes. El foc va arribar a la vora d'unes quantes cases, sabeu el recorregut del foc, sabeu, però no, per exemple, no són pas els jardins familiars que van fer arribar el foc a l'Hospici Dia, que van fer que hi va haver cotxes que van cremar, que van fer que xiprers van cremar. No, això no. Jo vull dir, no sóc pas bomber, no sóc pas... però segur que no, perquè és impossible, és impossible. Doncs, de fet, se serveix d'aquest foc per fer altres coses, per portar un altre projecte.
2: Heu parlat, Germà Parilla, de com ho ha fet l'Ajuntament, i el fet que sigui tan precipitat que pot semblar, doncs, que no s'adequa massa als terminis que normalment t'han de donar administrativament per les coses. No sé si tens constància d'algun cas de denúncia administrativa, diguem, cap a l'Ajuntament pel procediment aquest.
3: No me pertany pas de parlar d'un processos actual, però sé que hi ha jurisdiccions, hi ha habitants del poble que han escrit i els jutjats i el procurador.
2: D'acord, doncs en tot cas n'estarem pendent, però us agraïm, Jeroni Parilla, amb antic elegit a Illa, que ens hagis pogut explicar, doncs, aquesta situació que viu aquest municipi del Rosselló des de l'incendi del mes de juliol, i que l'Ajuntament ha aprofitat, podríem dir, o ha aprofitat la benentesa,
3: sí, sí, sí,
2: per canviar una d'aquestes coses, i una d'elles era aquests horts urbans, aquests jardins familiars, que ha tret a les famílies d'aquests jardins familiars durant aquest mes d'estiu. Jeroni Parilla, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Amb molt de ple.
4: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som a divendres 27 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: El 1840, Chopin, amb George Sand i els dos fills d'ella, passen l'estiu a París. No tenen prou sous per anar de vacances, com havien fet l'any anterior. Chopin aprofita que l'estiu no té alumnes per composar. I escriu el vals en la bemoll, opus 42, del que Schumann, que era un gran admirador de Chopin, va dir que només el podien ballar les comtesses. Probablement ho va dir en referència a l'elegància que calia per ballar aquest vals.

el vals amb la bemoll, opus 42 de Chopin, amb Vittorio Forte. Chopin, Schumann, Clara Schumann, Brahms, tot d'històries entre ells. Abans he parlat de l'admiració de Schumann per Chopin. Brahms és amic de Schumann i de Clara Wieck. Quan va morir Robert Schumann, Brahms va continuar la relació amb la viuda durant 40 anys. Durant tots aquests anys va escriure per ella, que era una gran pianista, 13 composicions. El 1892, 5 anys abans de morir, Brahms li va escriure les 6 peces de l'opus 118. Escoltem la segona.

La segona, l'intermezzo de les 6 peces per piano de Brahms, amb Nicolas Angelic. Durant el primer terç del segle XIX es van posar de moda les òperes ambientades en l'època preromana. La Norma de Bellini és una història del segle I abans de Crist. Norma és una sacerdotessa druida enamorada d'un cònsol romà. La seva pregària, Casta Diva, es convertirà en l'ària més cèlebre del bel canto. Sembla que és molt difícil i exigent. Maria Callas i Montserrat Caballé van excel·lir en la seva interpretació. Casta Diva ha estat utilitzada com a banda sonora al cinema en moltíssimes ocasions. Segur que la recordareu al film de Clint Eastwood, Els ponts de Madison, del 1995.

0: Casta diva del primer acte de la Norma de Bellini amb Maria Luisa Barducci.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Lila, tinc 9 anys i sóc a l'escola Arrels i m'agrada l'estiu perquè és el meu aniversari.

seguir aquest joc. Les normes no han estat mai el meu fort. Això és el que vull creure. Reinvento mil excuses i així aconseguir els meus tresors.

0: La Ràdio Arrels. De l'estiu.
1: Som el divendres 27 d'agost, bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Torre-Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Torre-Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.

0: Ballin de músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Comencem amb un balset del Pirineu, La Perdiueta, una cançó recollida d'una dona d'Organyà a l'Alt Urgell. El grup El Pont d'Arcalís, imprescindible en aquesta missió, va fer un disc l'any 98 amb cançons i danses del Pirineu, un recull de temes instrumentals i cantats de l'obra A peu pels camins del cançoner d'Artur Blasco. L'any 2004, el concert que van fer amb els piemontesos d'Ariondassa la van cantar amb el públic, que ja se la coneixia bé.

La Perdiueta, el pont d'Arcalí, la Mariondassa, del disc del Piemont als Pirineus. El New Cat Ètnic és un septet encapçalat pel multiinstrumentista, però sobretot graller, Manu Sabater, amb cançons tradicionals i temes propis. Compten amb la cantant Gemma Humet, que participa per primer cop fent música d'arrels.

a la muntanya amb el New Cat Ètnic del disc All Music from Catalonia del 2016. Un bon dia, un grup de músics del folk i la música tradicional conviden a incorporar-se al grup músics de la clàssica i el jazz. Aquest és l'origen del grup Naveda. Naveda és una planta coneguda també com herba de gat o gatera. És una planta medicinal que es troba a bona part d'Europa que agrada, sembla, molt als gats. No se sap ben bé per què. I que quan l'aprens sembla que t'altera la consciència. Podem suposar que el grup Naveda, quan va triar aquest nom, va ser perquè hi trobava similituds amb la música que volien fer.

0: Branles 56 del grup Naveda, del seu disc Flogier sense número del 2003. I acabarem amb una de les cançons que el grup Els Tranquils canten a preses de cantadores de Sant Martí de Sobremunt, el Lluçanès, i que van enregistrar el disc Les Cançons de Sobremunt. Aquí també amb la veu de Jaume Arnella, que és qui va recollir aquelles cançons.
1: I el dia de Santa Llúcia, de l'any 1807, marxem a Santa Llúcia sols per...

0: 20 de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
2: Escolteu Radio Arrels aquest divendres 28 d'agost. A aquesta hora teníem previst donar-vos els resultats de la consulta pel nom del departament, que es va votar des de finals de juny fins a mitjans d'agost i que avui s'han de fer públics aquests resultats. Tot i això, el departament va amb un retard considerable a l'hora de comptabilitzar aquests vots i de moment no tenim dades de quina hora es faran públics aquests resultats. Si en un primer moment havíem d'obrir el recompte en públic a les 8:30 del matí i donar els resultats a les 3 de la tarda, a aquesta hora sabem que de moment el recompte públic encara no s'ha obert i que no sabem a quina hora donaran els resultats. En tot cas, a Ràdio Arrels n'estem pendents i per tant us deixem amb la programació habitual, però anirem connectant sempre que hi hagi novetats.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels,

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Escolteu Ràdio Arrels aquest divendres 28 d'agost. A aquesta hora teníem previst donar-vos els resultats de la consulta pel nom del departament, que es va votar des de finals de juny fins a mitjans d'agost i que avui s'han de fer públics aquests resultats. Tot i això, el departament va amb un retard considerable a l'hora de comptabilitzar aquests vots i de moment no tenim dades de quina hora es faran públics aquests resultats. Si en un primer moment havíem d'obrir el recompte en públic a les 8:30 del matí i donar els resultats a les 3 de la tarda, a aquesta hora sabem que de moment el recompte públic encara no s'ha obert i que no sabem a quina hora donaran els resultats. En tot cas, a Ràdio Arrels n'estem pendents i per tant us deixem amb la programació habitual, però anirem connectant sempre que hi hagi novetats.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Com abans. Com abans.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels, aquest divendres 28 d'agost. A aquesta hora teníem previst donar-vos els resultats de la consulta pel nom del departament, que es va votar des de finals de juny fins a mitjans d'agost i que avui s'han de fer públics aquests resultats. Tot i això, el departament va amb un retard considerable a l'hora de comptabilitzar aquests vots i de moment no tenim dades de quina hora es faran públics aquests resultats. Si en un primer moment havíem d'obrir el recompte en públic a les 8:30 del matí i donar els resultats a les 3 de la tarda, a aquesta hora sabem que de moment el recompte públic encara no s'ha obert i que no sabem a quina hora donaran els resultats. En tot cas, a Ràdio Arrels n'estem pendents i per tant us deixem amb la programació habitual, però anirem connectant sempre que hi hagi novetats.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el divendres 27 d'agost, bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Tordequerol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tordequerol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
5: Els 20 de jazz d'avui amb un baixista, un pianista i acabarem amb un guitarrista. Jacob Astorius és un d'aquells músics morts joves que han deixat, tot i això, empremta. Va morir als 35 anys. Aquest baixista elèctric va fer uns canvis tècnics al seu instrument que li van donar un so particular, més amorosit que els baixos elèctrics del moment. Va ser durant molts anys músic d'estudi, va tocar en Water Report del 76 al 81, després d'haver insistit molt per entrar a la banda de Joe Zawinul. L'escoltarem en un disc propi amb el seu nom, gravat al 86 i publicat anys després de la seva mort. El disc Broadway Blues. N'escoltem el tema Chicken.

Chicken, de Jaco Pastorius, del seu Broadway Blues. Ja hem escoltat fa pocs dies el trio del pianista suec Asbjørn Svensson. Avui hi tornem amb el disc Tuesday Wonderland, que va publicar el 2006, posterior al From Gagarins, que ja hem escoltat en aquesta emissió. Sonorament és més elaborat, vull dir, hi ha més trucs tecnològics. Escoltem el tema que dona títol al disc, Tuesday Wonderland.

Tuesday Wonderland de les Bionas Benson Trio, del disc que porta el mateix títol del tema, publicat el 2006. I acabarem amb un guitarrista elèctric que també hem escoltat en aquests vins de jazz, amb una gran orquestra. Estic parlant de John Scofield i la Metropole Orquestra. Vam fer

0: Imaginary Time amb la Metropol Orquestra, amb John Scofield, el disc 54. Els 20 de jazz d'avui els hem començat amb el baixista Jacob Astorius i els hem continuat amb les Bjorn Svensson Trio.
1: De jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me'n dic Sofia, tinc 8 anys i soc a l'escola a Escassanya. M'agrada l'estiu perquè podia menjar gelat.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el divendres 27 d'agost, bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
4: Rosselló,
2: Vallespí,
4: Conflent,
2: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
5: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Societat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Després de l'incendi que d'entre diversos municipis va afectar Illa, el Rosselló, diversos veïns d'aquest municipi s'han queixat que l'Ajuntament diguem que ha volgut aprofitar les conseqüències d'aquest incendi per acabar amb una cosa que estava instaurada en aquest municipi, que eren uns certs jardins familiars, eren com uns horts que molts veïns de la població feien servir, i una part d'aquests sembla que hi deixaran de ser a partir d'aquest incendi. Per entendre què ha passat en aquest poble i totes les mobilitzacions que s'hi han mogut al darrere, tenim amb nosaltres ara el telèfon a un antic elegit d'Illa, que és el Jeroni Perilla. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Ho he intentat explicar així per sobre, però per començar, el tema de la disputa són uns horts, uns jardins familiars que feien servir a diferent gent del poble. Ens pots explicar una mica què és exactament aquests jardins?
4: Llavors, els jardins familiars és una institució que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. Ens trobem cap als anys 47, 49... 49 en aquest cas, dic entre 47 i 49 perquè n'hi ha en varis pobles de la plana, i l'idea era de permetre a unes quantes famílies que no tenien res de poder tenir un tros d'hortet i de poder donar menjar a la família. Llavors, els jardins familiars, de fet, el terreny pertany a l'Ajuntament. L'Ajuntament va dividir en, me sembla que són 13 parcel·les, i cada família en té una, i hi ha un conveni entre la família i l'Ajuntament, conveni que se'n renova cada any amb obligacions de part del qui conrea el jardí. Hi ha en aquesta zona i hi ha en una altra zona que són més recents i que van gestionats per una associació. Aquests jardins dels quals tractem són el contrabaix del poble, per fer-ho senzill, entre la TET i el poble. I són 13 jardins que avui l'Ajuntament ha decidit suprimir.
3: Clar, si això estava funcionant en aquest poble des de feia tantes dècades i hi ha 13 famílies doncs, que conreaven una part de la terra i això, per què ara l'Ajuntament ha decidit que suprimi aquests jardins? Quins arguments donen?
4: L'argument és que estem en un passadís de foc. L'incendi del juliol passat va arribar fins a unes quantes cases a la vora del poble. Sabeu que, ja, això ho sap, ho ha vist tothom, les imatges, que hi han hagut salts de focs fins al casc antic del poble, i l'Ajuntament, el Vall actual, ha decidit que aquests jardins permetien la propagació del foc. Cosa que qualsevol hortolà, qualsevol home que tingui un hort, sap ben bé que un hort que se conrea para el foc. Sempre se parla de les vinyes que tallen el foc, que impedeixen la propagació del foc. Els jardins conreats impedeixen la propagació del foc. I llavors l'Ajuntament diu, vaja, a partir d'aquests jardins hi ha hagut propagació del foc. A partir d'aquests jardins són en un passadís de foc i hi ha un perill per les cases que són no massa lluny d'aquests jardins. És una decisió, els que ocupaven aquests jardins, que tenien, que havien de plegar i de marxar dels jardins. L'assumpte es va complicar fa unes quantes setmanes perquè els hortolans van anar als jardins a evacuar les coses que tenien i a donar menjar al bestiar, perquè en uns quants tenen gallines allà mateix, i se va presentar un elegit i es veu que hi va haver una denúncia d'un ocupant, i l'ocupant del jardí va denunciar un regidor per cops.
3: Una denúncia per agressió,
4: Sí, per agressió.
3: Clar, entenc que això, deies que a Illa hi ha 13 famílies doncs, que tenien parcel·les d'aquests jardins familiars. Clar, entenc que ha d'haver estat un cop bastant dur per aquestes famílies el fet de disposar d'una parcel·la a la qual cuidaven i moltes vegades doncs, que feia molts anys que n'estaven tenint cura i una mica que d'un dia per l'altre te la treguin. No sé com ha reaccionat una mica la gent que tenia això i la resta del poble.
4: I és que més, és d'un dia a l'altre. L'edicte surt i te diu, em sembla que tenien un parell de dies o tres dies, que l'Ajuntament disposa del seu terreny, punt. Quan, de fet, hi ha una legislació, hi ha el Codi Rural, hi ha el Codi Civil, hi ha tota una sèrie de codis, de lleis, d'edictes, que diuen que no pots disposar d'un terreny que tens que arrendes d'alguna manera, encara que sigui de franc, és com explicar-ho? Si jo arrendo una casa i l'amo de la casa me tira fora el dia l'endemà. Això és impossible. Hi ha uns terminis a respectar i la gent no entenen per què no se van respectar aquests terminis. I alguns ho van aprendre així. Ho van aprendre discutint pel carrer que se'ls tirava fora. Això és impensable, és impossible i no aguanta. Vull dir, davant d'un tribunal això no aguanta ni 3 minuts. Llavors, la gent molt enfadada primer, perquè aquests ladins, uns quants se van salvar del foc, uns quants encara tenen tomaqueres pel mig, tenen plantes pel mig, tenen coses a conrear, i clar, del dia de demà te tiren fora i és al·lucinant. La situació és bastant complicada i al·lucinant i el que és encara més fort és que no hi ha diàleg entre l'alcalde i els ocupants d'aquests terrenys. No hi ha diàleg.
3: Clar, precisament el fet que l'Ajuntament s'elegís ara fa pocs mesos i que sigui bàsicament la primera gran mesura d'aquest nou batlle, hi havia consciència prèvia al moment de votar doncs, que en aquest batlle no li agradaven aquests jardins o és una cosa que s'ha trobat la gent una mica per sorpresa?
4: De fet, jo diria que és una persona que sostenia el batlle actual durant les eleccions que no li agradava aquests jardins, que no els hi agrada aquests jardins i això de molt de temps ho sabíem, ho sabem. I que, de fet, hi ha hagut la porta de sortida de l'incendi per dir, escolti, això no, és impossible, i per raons de seguretat tanquem els jardins. Llavors, se'ls ha proposat amb aquests ocupants, amb aquestes famílies, de tenir un altre jardí familiar, però en un altre lloc del municipi. Jardins que encara no s'han creat. O sigui que te diuen del dia a l'endemà, tu fora, i d'aquí quan ho haurem fet alguna cosa, podràs tenir un jardí en un altre lloc. És impensable.
3: Però se sap on seran aquests nous jardins?
4: Hi ha una idea, més o menys se parla d'un espai a la vora dels altres jardins familiars que hi ha a la vora del Bolès, però vull dir, quan tens com a argument la cabanització dels jardins familiars actuals, cosa que no és cert, i l'abandó, com pots proposar en un altre lloc a les persones a qui retreus d'haver fet cabanització, com els hi pots proposar altra cosa?
3: És a dir, l'argument, si ho estic entenent bé, l'argument és que l'Ajuntament diu que aquests jardins, diguem, no estaven prou cuidats.
4: Aquests jardins són petitets, hi deu haver un galliner amb un o altre, jo, vaja, exactament no ho sé, però de cabanització, de real cabanització, no n'hi ha. Vull dir, gent que viuen amb aquests horts no existeix això. Ni va bé, ni hi ha en altres llocs del municipi. I ho puc assegurar perquè fins la setmana abans de les eleccions me vaig presentar amb els gendarmes i la Direcció Departamental de Territori i Mar per posar verbals a la gent que feia cabanització de debò. Gent que se posa en perill perquè viu a la vora de la Tet, perquè viu en zones on el risc d'incendi és molt important, molt important, i això, això, clar, aquesta feina s'ha de fer contra la carbonització, però la carbonització no és pas, són, no són pas aquests jardins familiars, segur.
3: És a dir, que o sigui, en el municipi d'Illa existeix, però que és fora d'aquestes zones de jardins familiars?
4: Està fora de la parcel·la dels jardins familiars.
3: D'acord.
4: Això segur. La carbonització, jo quan era regidor, hi va haver un no sé, jo diria entre 50 i 70 processos per carbonització de gent que feia qualsevol cosa. La carbonització, jo entenc que gent vulgui viure d'una altra manera, vulgui viure fora del poble, però el que n'ha de prendre consciència la gent és que quan se viu fora del poble, quan se viu sense permís de construir, quan se viu amb trossos de fusta, de ferro, del que sigui, de metal, te poses en perill, te poses en perill i poses en perill la gent susceptible de venir a rescatar-te, perquè ningú sap que vius allà, ningú sap com està fet, i en la carbonització se va veure malauradament amb aquest incendi, i van haver salts de foc, i van haver explosions, perquè hi ha gent que dels horts, de les hortalisses que podrien haver-hi allà, deixen un hortet, ho netegen tal i qual, te posen tres bancs i te posen una planxa amb la bombolla de gas, que el dia de l'incendi se van sentir les explosions del gas. I això és el més perillós, que la gent que té un hort que és seu, que té una parcel·la que és seva, que se'n fa que s'hi vagi el diumenge i per no emportar-se la planxa de casa o s'ho deixen allà, i aquí tens explosió, tens salt de foc, i aquí, per mi, el perill número 1 és aquest.
3: Però que no eren dels jardins familiars.
4: No, ni de bon tros.
3: D'acord.
4: Ni de bon tros, perquè si no ja tindríem... Ja, vull dir, els jardins familiars són molt a prop de cases, però haguessin tingut altres problemes. El foc va arribar a la vora d'unes quantes cases, sabeu el recorregut del foc, sabeu, però no, per exemple, no són pas els jardins familiars que van fer arribar el foc a l'hospici dia, que van fer que hi va haver cotxes que van

0: processos actual, però sé que hi han jurisdiccions, hi han habitants del poble que han escrit i els jutjats i el procurador.
1: D'acord, doncs en tot cas n'estarem pendent, però us agraïm, Jeroni Perilla, amb antic elegit a Illa, que ens hagis pogut explicar doncs aquesta situació que viu aquest municipi del Rosselló des de l'incendi del mes de juliol i que l'Ajuntament ha aprofitat, podríem dir, o ha aprofitat la benentesa, per canviar una d'aquestes coses, i una d'elles era aquests horts urbans, aquests jardins familiars, que ha tret a les famílies d'aquests jardins familiars durant aquest mes d'estiu. Jeroni Perilla, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Amb molt de ple.
2: Ara Joarers, a Toluges, 95. Hi.

0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: A Ràdio Arrels estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà. Bon dia als dos.
2: Bon dia.
1: I ja vam parlar una mica de la tenora per explicar que no va ser Andreu Turón qui la va inventar, però ara volíem parlar una mica més de l'instrument en si.
2: Bé, d'aquí, a partir del moment on es considera que l'instrument no és inventat en 1949, ara podem fer la història de l'instrument. Es sap que aquest, més o menys, en tot cas el predecessor d'aquest instrument, ja formava part de conjunts musicals. Jo personalment pensi molt en les cobles de xeremaires, si arribaré, que feien la sortida dels consulars a Perpinyà, on es sap que hi havia quatre oboes xeremaires catalanes que tocaven. Possiblement dues primes, dues tenores, no es sap ben bé, acompanyat d'un baix. El que és segur és que la tenor a Catalunya Nord, el tenor, la primera menció és en 1821, doncs dins el taller Garret, on es sap que ell en fabricava. Després tenim en 1835 un senyor que es diu Abel Hugo, que ens explica que la cobla a Catalunya Nord es fa amb la tenor, el tenor, com ell ho diu. I cap allà en 1840 tenim dos contractes de cobla a Illa de Tet, molt i molt interessants, dins el qual hi ha trobem la bourrasse, trobem el flabiol, trobem la prima i trobem la tenora, tocats, en 1840. Doncs amb instruments probablement fabricats pel Valentí Turón, que és el constructor d'aquesta època. Cap allà, en 1840, el Valentí i l'Andreu tenen una disputa, una querella, no sé, i no es parlen més. És un xic un problema per nosaltres quan fem l'estudi dels instruments per entendre tota la transmissió que es farà, ja que sap que el Valentí i l'Andreu tenen una cobla junts abans, no sap ben bé qui toca què, bon, això tenim un petit forat aquí, això és segur. I el que és cert també és que el Valentí comença a modernitzar l'instrument i que és el seu fill, l'Andreu, que això sí, el tornarà célèbre, tornarà aquest instrument célèbre i que a l'Empordà, quan vols tenir una bona cobla, un bon instrument, perdona, et cal tenir un instrument Turón. Pep Ventura, per cert, vindrà a veure l'Andreu a comprar-li la seva tenora. El que no és cert i que és el llegendari sardanista és que li vingui a dir inventa aquest instrument i em permetrà crear jo la cobla.
3: Tal com dèiem en el precedent capítol, que és tornar a atribuir una primera paternitat, en tot cas, a la modernització de l'instrument al Valentí Turón. El Valentí és un home nascut al 1777, és un home que va conèixer la fi de l'antic règim, però que va conèixer sobretot la cobla amb la bourrasse, amb una certa estètica musical. Va conèixer també, evidentment, els canvis. Però, va adaptar la xeremia tenor per fer-ne un baix per la cornemusa. I tal com us explicava, és un instrument molt rudimentari i amb unes claus fetes amb planxes de llautó plegades i fins i tot amb resolucions així mecàniques molt rudimentàries i que amb prou feines tapaven, cosa que per un instrument amb ja 8-9 claus... Una campana, segurament en un primer temps de fusta, però després de metall, amb els seus límits. L'Andreu Turón, doncs, segurament durant la dècada del 1840, fins i tot cap als finals d'aquesta dècada, millora encara més aquesta primera modernització. Però és clar, doncs tots dos, com deia l'Oriol, tots dos, el Valentí i l'Andreu, són músics. Però l'Andreu és nascut el 1815 i músic de diversos instruments, també va ser professor de cornetí, Se sap que també fabricava instruments clàssics, tenim com a mínim un clarinet i un oboè clàssic que ell mateix va fabricar. Doncs tenia més mitjans també, o tenia una inquietud en quant a la resolució de problemes purament mecànics pels seus instruments. I doncs es fa també la seva promoció com a músic, com a constructor d'instruments, també amb la tenora. I com per la prima, de la qual parlàvem anteriorment, fa un parell de capítols, d'un instrument de quatre peces com els feia el Valentí Turón, que també és el cas per la tenora, doncs l'Andreu ho redueix a tres instruments, una peça de dalt, una peça més llarga per la mà de ball i amb totes les claus, i una campana, en el cas de l'Andreu, de metall. De metall i de dues claus. Jo no tinc clar que fos ell que fes tots els elements de metall, hi ha poca homogeneïtat, diguem-ne, entre les formes d'un instrument a l'altre, però sí que hi ha cura que la mecànica sigui fiable, funcional, i que les claus tapin al capdavall.
1: Que sigui el punt de les claus.
3: Sí, al capdavall. Però, l'Andreu Turón adapta la tenora per fer-ne un instrument solista, també a imitació del gust musical de l'època, sobretot el de l'òpera, per exemple. I tenim el programa dels concerts del 1852, i són obligades, no són sardanes, però són peces obligades, per tenora, si no em falla la memòria, hi ha muntanyes regalades o arranjaments amb variacions de melodies rossellonesos ben conegudes. En tot cas, són instruments que duren, que els músics fan durar molt i molt i molt. Per exemple, l'Albert Manyac, el famós tenorista de Ceret, no va tocar mai amb cap altre instrument que una Turón. Per exemple, en fotos, quan van crear el Llogabal a París, se'l veu amb una tenora, que no és pas la que va tocar diguem-ne, més tard en la seva carrera. La seva última tenora que va tocar la podeu veure exposada al Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, a Ceret, i que és un instrument de granadillo amb un altre sistema de claus molt més sofisticat i que li permetia també a l'Albert Manyac, sempre en aquest lluïment de solista, de poder tocar peces com la Caquetage, el famós vals que va poder gravar i que poca gent s'atreveix a tocar.
2: Sí, sí, aquest instrument del qual parla el Pere és un dels últims que va fabricar en Turón abans de morir. Una cosa que ens adonem també és que l'Andreu Turón tindrà una influència molt forta, ho parlo també al Valencià, és una cosa que no es pot quantificar perquè és massa antiga. Però l'Andreu, sabem que al Principat tothom té una fama enorme i ens adonem de més a més, per exemple, que els tenoristes venen a agafar cursos a Perpinyà. No sé, quant de temps, no sé com es passava. Pensi que si venien, es passaven un mes o no sé com feien. Teníem rastres de gent que venien a aprendre a fabricar les canyes i instruments, d'altres que venien a agafar cursos de tenor. Doncs, de fet, tenim un moment on entre el Valentí i l'Andreu al voltant de la tenor, tot es passa aquí. Tot el món de la factura instrumental ha vingut aquí a Perpinyà. Tornarà a marxar després de l'Andreu, però és que durà molt i molt de temps amb l'Andreu Turón. És veritat que aquesta força la tindrà, és segur, però tampoc cal ser realista, no va inventar l'instrument, el va perfeccionar en funció de les modes d'aquell moment, i és per això que va funcionar.
1: Oriol Lluís Gual i Pere Jordà, moltes gràcies als dos.
3: A vosaltres. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arels, a Salses, 95.

cosa espectacular. Serà un polvo atòmic supersònic, una producció.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Som el divendres 27 d'agost. Bon dia. Unes temperatures de 29 graus a la plana i 20 a la muntanya per avui. Demà les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 18 a Serret, 13 a Prats de Molló, 17 a Prada, 8 a Manlluís i 9 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 29 graus al Rosselló i al Vallespí, 28 al Conflent, 21 al Capcí i 23 a Cerdanya. Diumenge les temperatures seran un poc més calentes. Les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prats de Molló, 18 a Prada, 10 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 30 al Conflent, 23 al Capcí i 24 a Cerdanya.
6: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 28 d'agost del 2021 mor Francesc Burrull, era compositor, arranjador i pianista barceloní. La seva carrera es destaca en l'àmbit del jazz i com a col·laborador habitual de Joan Manel Serrat a partir del 1967. Francesc Burrull va publicar un disc de cançons infantils pròpies titulat Sentiments i emocions, era l'any 2007. Se li va atorgar la Creu de Sant Jordi l'any 2017. Quan va morir, estava treballant en l'enregistrament de la musicació del darrer poemari de Pere Tàpies. Escoltem el tema Bang Bang del projecte musical La Pols i l'Era, en el qual va participar Francesc Burrull, junt amb Òscar Dalmau i El Gordo del Purro.
9: Diu... Sí...

0: era Bang Bang del projecte musical La Pols i l'Era amb música de Francesc Burrull i la participació d'Òscar Dalmau i el Gordo del Purro.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels. Estem pendents aquesta tarda dels resultats de les votacions de la consulta pel nom del departament, que en teoria s'havien de fer públics a primera hora d'aquesta tarda. Un retard considerable a l'hora de verificar els vots ha fet que tot just ara es comencin a comptabilitzar els vots i, per tant, els resultats els tindrem ben entrada la nit. Tot i això, fons del departament ens confirmen que els resultats seran avui mateix. N'estarem pendents aquí a Ràdio Arrels des de l'hotel del departament.
2: Ràdio Arrels, a punt ja, 95.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Serguinyà, 95.5.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna.

vomita, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja per

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptos.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Amèlia, tinc 8 anys, soc a l'escola Arrels Cassanys i m'agrada l'estiu perquè podem fer batalles d'aigües.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, que el refrany que canta

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Som a l'hotel del departament aquest vespre. Avui s'han de fer públics els resultats de la consulta pel nom del departament. Uns resultats que en principi s'havien de fer públics a primera hora d'aquesta tarda, però de moment encara no s'han començat a comptabilitzar. Tenim nosaltres el vicepresident del departament, el senyor Nicolás García. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com és que està trigant tant això?
4: Home, és que la verificació de les butlletes i dels votants ha sigut molt, molt complicada. Per què? Perquè hi ha hagut 14.000 butlletes de paper, s'han de controlar, hi ha hagut un doble control, control fet pels agents del departament i control fet per un comissari de justícia, un home huissier, que diuen aquí a França, i doncs que s'ha controlat si la persona estava ben bé escrita a les llistes electorals, que això ja és un repte, i després si la persona havia votat una o dues o tres vegades. I s'ha d'imaginar una butlleta escrita a mà, com s'ha pogut, doncs lletres que no corresponen, que es confonen, la L, per exemple, amb la C, coses d'aquestes, i no ens esperava, ningú s'esperava que aquest control fos tan llarg, però havíem de passar per aquí, perquè si se fa la proposta de Pirineu Catalana, si guanya Pirineu Catalana el Consell de Ministres i d'Estat, no hi ha d'haver cap dubte sobre el fet que hem fet el treball amb rigor, encara que només hi hagi 11% de votants que són inscrits a les llistes, que hi hagi un rigor i que no s'ha pogut fer trampa, doncs, met aquí. I comencem tot just ara, que són les 6 de la tarda, comencem tot just ara la comptabilització, de comptar i doncs ara esperem que d'aquí a les 9 sigui acabat.
3: A les 9 esperem tenir resultats?
4: Són les 6 i mitja, s'han afegit dues taules més, doncs, bueno, encara no han començat, s'han afegit dues taules més, són gairebé 2.200 butlletes per taula, seran dues hores, més o menys dues hores, abans que se puguin publicar resultats.
3: Heu comentat que aquest procés de verificació de vots ha estat molt més lent del que esperàveu. No hi havia cap precedent d'algú que hagués fet una cosa semblant com per saber el que es trigava? Era tan novedós, això?
4: Sí, sembli molt antic, però finalment és novedor, perquè haguéssim pogut, per exemple, dir si només haguéssim votat en numèric el 15 d'agost, el vespre ja se sabia. Però el vot paper s'ha tingut que replegar, el vot paper guardar-lo al correu, donar-lo als comissaris de justícia que ho guardin. Després, del 15 d'agost al 22 d'agost, ens ha faltat gent per fer la feina. I doncs després s'ha de verificar, però heu d'imaginar una butlleta escrita a la mà, amb un cognom escrit a la mà, un nom escrit a la mà, doncs hi pot haver lletres que no corresponen. Per exemple, han tingut una cosa ara mateix, de les últimes, gent de Rià, que en vez de marcar que eren de Rià, marcat que eren de Prades. I llavors han tingut que buscar, bueno, no hi ha ningú que es digui així a Prades, i buscant, la mà que hi ha una Rià, i finalment són de Rià aquesta gent. Doncs això ha passat centenars de vegades. Per exemple, les lletres que es confonen, la I amb la L, per exemple, se poden confondre la L amb la C, són els noms, i doncs ja vas a obrir, obres un llibre, has de verificar que el cens hi sigui. Bueno, ha sigut un infern, i els agents, gràcies a ells, perquè en tenen una farta. Ahir van treballar de 8 del matí a 8 de la nit, avui a les 8 del matí hi eren. Fins a serà molt tard que acabaran, bueno, és bastant pesat.
3: Vist ara, clar, en perspectiva tot és més fàcil de comentar, però canviaríeu una mica el procediment que heu fet per la consulta o simplement necessiteu més temps i prou?
4: La veritat és que no sé si es podia fer d'altra forma. no sé si es podia fer d'altra forma, perquè si vols, o sí, se podia dir no hi ha consulta paper. I llavors potser haguéssim guanyat més de 26.000 i 30.000, però n'haguéssim perdut 10.000, perquè hi ha gent que no volen donar el seu número de no sé què, i doncs no sé pas quin altre tipus de... Si és una consulta que no ha de passar pel Consell de Ministres, bon, per exemple, haguéssim demanat si volíem que pintéssim la fatxana de l'ordinari o qualsevol cosa. No és important, no cal verificar, diguem, la gent voteu, si n'hi ha que voten tres vegades és igual, però aquí hem de portar un dossier al més alt nivell de l'Estat i faran tot per posar en dubte el fet que catalanes i catalana hagin votat legalment i sense cap mena de trampa, doncs havíem de fer això així.
3: Nicolás García, vosaltres heu defensat el nom de Pirineu Català des de l'inici. No sé, evidentment encara no hi ha els resultats, però suposo que sí que es va veient així per sobre de l'espatlla el que hi ha. No sé si sou optimistes amb aquest nom o quins són els favorits a aquesta hora.
4: Serà molt serrat entre... Hi haurà molt poc espai entre Pirineu Oriental i Pirineu Catalana, hi haurà poca diferència. Jo espero que sigui Pirineu Catalana. Semblaria que els vots numèrics donguessin a Pirineu Oriental a davant, però les primeres coses que hem vist sortir de les butlletes així ràpidament, Pirineu Catalana remunta.
3: Doncs esperarem unes hores per veure quins són aquests resultats. Nicolás García, moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Got you a right.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, escolteu, Ràdio Arrels aquest vespre amb una missió una mica especial perquè estem pendents del resultat de la consulta pel nom del departament. Els resultats havien de ser públics a principis d'aquesta tarda, però a l'hora de verificar l'autenticitat dels vots, el departament ha trigat molt més del que havia previst. De fet, aquesta verificació ha acabat gairebé a les 7 del vespre i, per tant, els resultats s'espera que es tinguin ben entrada la nit. Actualment a l'hotel del departament hi ha 6 taules on s'està fent el recompte de forma manual i amb uns papers davant de la premsa i d'algunes persones que s'hi han congregat. Ràdio Arrels n'estarem pendents per comunicar-vos els resultats quan hi siguin. De moment, l'avançament que hem tingut per part del vicepresident del departament, Nicolás García, és que sembla que la cosa estaria molt ajustada entre Pirineus Orientals i Pirineus Catalans.

0: Radio Arels, à Tui, 95.
1: Méditerranée. Catalane. Catalane. Catalane.
2: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels i a aquesta hora continuem molt pendents del recompte dels resultats de la consulta pel nom del departament. Un recompte que s'havia de fer durant el matí d'aquest divendres, però que s'ha allargat per problemes en autentificar els vots. Finalment, el recompte oficial ha començat gairebé a les 7 del vespre i tot i que s'han habilitat dues taules noves per comptabilitzar vots, no s'esperen resultats abans de les 9. Segons ha informat el vicepresident del Consell Departamental a Ràdio Arrels, sembla que l'opció preferida en el vot telemàtic ha estat Pirineus Orientals, per una distància molt curta amb Pirineus Catalans. Caldrà veure, doncs, si amb els vots en paper, que són els més majoritaris, l'opció Pirineus Catalans acaba passant endavant o es confirma la tendència de Pirineus Orientals. A aquesta hora, l'opció Pirineus Mediterrani sembla descartada. En continuarem informant des de l'hotel del departament per Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Radio Arrels, a Nefiac, 95.
1: L'actualitat a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Som a l'hotel del departament aquest vespre. Avui s'han de fer públics els resultats de la consulta pel nom del departament. Uns resultats que en principi s'havien de fer públics a primera hora d'aquesta tarda, però de moment encara no s'han començat a comptabilitzar. Tenim nosaltres el vicepresident del departament, el senyor Nicolás García. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com és que està trigant tant això?
3: Home, és que la verificació de les butlletes i dels votants ha sigut molt, molt complicada. Per què? Perquè hi ha hagut 14.000 butlletes de paper, s'han de controlar, hi ha hagut un doble control, control fet pels agents del departament i control fet per un comissari de justícia, un home, un huissier, que diuen aquí a França, i doncs que s'ha controlat si la persona estava ben bé escrita a les llistes electorals, que això ja és un repte, i després si la persona havia votat una o dues o tres vegades. I s'ha d'imaginar una butlleta escrita a mà, com s'ha pogut, doncs lletres que no corresponen, que es confonen, la L, per exemple, amb la C, coses d'aquestes, i no ens esperava, ningú s'esperava que aquest control fos tan llarg, però havíem de passar per aquí, perquè si se fa la proposta de Pirineu Catalana, si guanya Pirineu Catalana el Consell de Ministres i d'Estat, no hi ha d'haver cap dubte sobre el fet que hem fet el treball amb rigor, encara que només hi hagi 11% de votants que són inscrits a les llistes, que hi hagi un rigor i que no s'ha pogut fer trampa, doncs, met aquí. I comencem tot just ara, que són les 6 de la tarda, comencem tot just ara la comptabilització, de comptar i doncs ara esperem que d'aquí a les 9 sigui acabat.
2: A les 9 esperem tenir resultats?
3: Són les 6 i mitja, ja s'han afegit dues taules més. Doncs, bueno, encara no han començat, s'han afegit dues taules més. Són gairebé 2.200 butlletes per taula. Seran dues hores, més o menys dues hores, abans que se puguin publicar resultats.
2: Heu comentat que aquest procés de verificació de vots ha estat molt més lent del que esperàveu. No hi havia cap precedent d'algú que hagués fet una cosa semblant com per saber el que es trigava? Era tan novedós, això?
3: Sí, sembli molt antic, però finalment és novedor, perquè haguéssim pogut, per exemple, dir si només haguéssim votat en numèric, 15 d'agost, el vespre ja se sabia. Però el vot paper s'ha tingut que replegar el vot paper, guardar-lo al correu, donar-lo als comissaris de justícia que ho guardin. Després, del 15 d'agost al 22 d'agost, ens ha faltat gent per fer la feina. I doncs després s'ha de verificar, però heu d'imaginar una butlleta escrita a la mà, amb un cognom escrit a la mà, un nom escrit a la mà, doncs hi pot haver lletres que no corresponen. Per exemple, han tingut una cosa ara mateix, de les últimes, gent de Rià, que en vez de marcar que eren de Rià, marcat que eren de Prades. I llavors han tingut que buscar, bueno, no hi ha ningú que es digui així a Prades, i buscant, la mà que dient, hi ha una Rià, i finalment són de Rià aquesta gent. Doncs això ha passat centenars de vegades. Per exemple, les lletres que es confonen, la I amb la L, per exemple, se poden confondre, la L amb la C, són els noms, i doncs ja vas a obrir, obres un llibre, has de verificar que el sents i sigui. Bueno, ha sigut un infern, i els agents, gràcies a ells, perquè en tenen una farta. Ahir van treballar de 8 del matí a 8 de la nit, avui a les 8 del matí hi eren. Fins a serà molt tard que acabaran, bueno, és bastant pesat.
2: Vist ara, clar, en perspectiva, tot és més fàcil de comentar, però canviaríeu una mica el procediment que heu fet per la consulta o simplement estàveu més temps i prou?
3: La veritat és que no sé si es podia fer d'altra forma. No sé si es podia fer d'altra forma, perquè si vols... sí, se podia dir no hi ha consulta paper. I llavors potser haguéssim guanyat més de 26.000 i 30.000, però n'haguéssim perdut 10.000, perquè hi ha gent que no volen donar el seu número de no sé què. I doncs no sé pas quin altre tipus de... Si és una consulta que no ha de passar pel Consell de Ministres, per exemple, haguéssim demanat si volíem que pintéssim la fatxana de qualsevol cosa. No és important, no cal verificar, diguem, la gent voteu, si n'hi ha que voten tres vegades és igual, però aquí hem de portar un dossier al més alt nivell de l'Estat i faran tot per posar en dubte el fet que catalanes i catalana hagin votat legalment i sense cap mena de trampa, doncs havíem de fer això així.
2: Nicolás García, vosaltres heu defensat el nom de Pirineu Català des de l'inici. No sé, evidentment encara no hi ha els resultats, però suposo que sí que es va veient així per sobre de l'espatlla el que hi ha. No sé si sou optimistes amb aquest nom o quins són els favorits a aquesta hora.
3: Serà molt serrat entre... Hi haurà molt poc espai entre Pirineu Oriental i Pirineu Catalana, hi haurà poca diferència... Jo espero que sigui Pirineu Catalana. Semblaria que els vots numèrics donguessin a Pirineu Oriental a davant, però les primeres coses que hem vist sortir de les butlletes així ràpidament, Pirineu Catalana remunta.
2: Doncs esperarem unes hores per veure quins són aquests resultats. Nicola García, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, escolteu, Ràdio Arrels aquest vespre amb una missió una mica especial perquè estem pendents del resultat de la consulta pel nom del departament. Els resultats havien de ser públics a principis d'aquesta tarda, però a l'hora de verificar l'autenticitat dels vots, el departament ha trigat molt més del que havia previst. De fet, aquesta verificació ha acabat gairebé a les 7 del vespre i, per tant, els resultats s'espera que es tinguin ben entrada la nit. Actualment, a l'hotel del departament hi ha 6 taules on s'està fent el recompte de forma manual i amb uns papers davant de la premsa i d'algunes persones que s'hi han congregat. Ràdio Arrels n'estarem pendents per comunicar-vos els resultats quan hi siguin. De moment, l'avançament que hem tingut per part del vicepresident del departament, Nicolás García, és que sembla que la cosa estaria molt ajustada entre Pirineus Orientals i Pirineus Catalans.
3: Hi haurà molt poc espai entre Pirineu Oriental i Pirineu Catalana, hi haurà poca diferència. Jo espero que sigui Pirineu Catalana. Semblaria que els vots numèrics donguessin a Pirineu Oriental davant, però les primeres coses que hem vist sortir de les butlletes així ràpidament, Pirineu Catalana remunta.
2: N'informarem des de l'hotel del departament per Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
4: Ràdio Arrels.

El temps per aprendre a viure i ja s'ha fet massa tard. Que plorin en la nit tots els nostres cors alhora, tots els laments que calen a canvi d'un calfred d'emoció.

0: Ràdio Arrels, acaba aquest any 95.
1: Bon dia, escolteu, Ràdio Arrels aquest vespre amb una missió una mica especial perquè estem pendents del resultat de la consulta pel nom del departament. Els resultats havien de ser públics a principis d'aquesta tarda, però a l'hora de verificar l'autenticitat dels vots, el departament ha trigat molt més del que havia previst. De fet, aquesta verificació ha acabat gairebé a les 7 del vespre i, per tant, els resultats s'espera que es tinguin ben entrada la nit. Actualment, a l'hotel del departament hi ha 6 taules on s'està fent el recompte de forma manual i amb uns papers davant de la premsa i d'algunes persones que s'hi han congregat. Ràdio Arrels n'estarem pendents per comunicar-vos els resultats quan hi siguin. De moment, l'avançament que hem tingut per part del vicepresident del departament, Nicolás García, és que sembla que la cosa estaria molt ajustada entre Pirineus Orientals i Pirineus Catalans.
2: Hi haurà molt poc espai entre Pirineu Oriental i Pirineu Catalana, hi haurà poca diferència. Jo espero que sigui Pirineu Catalana. Semblaria que els vots numèrics donguessin a Pirineu Oriental a davant, però les primeres coses que hem vist sortir de les butlletes així ràpidament, Pirineu Catalana remunta.
1: N'informarem des de l'hotel del departament per Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Som a l'hotel del departament aquest vespre. Avui s'han de fer públics els resultats de la consulta pel nom del departament. Uns resultats que en principi s'havien de fer públics a primera hora d'aquesta tarda, però de moment encara no s'han començat a comptabilitzar. Tenim nosaltres el vicepresident del departament, el senyor Nicolás García. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com és que està trigant tant això?
3: Home, és que la verificació de les butlletes i dels votants ha sigut molt, molt complicada. Per què? Perquè hi ha hagut 14.000 butlletes de paper, s'han de controlar, hi ha hagut un doble control, control fet pels agents del departament i control fet per un comissari de justícia, un home huissier, que diuen aquí a França, i doncs que s'ha controlat si la persona estava ben bé escrita a les llistes electorals, que això ja és un repte, i després si la persona havia votat una o dues o tres vegades. I s'ha d'imaginar una butlleta escrita a mà, com s'ha pogut, doncs lletres que no corresponen, que es confonen, la L, per exemple, amb la C, coses d'aquestes, i no ens esperava, ningú s'esperava que aquest control fos tan llarg, però havíem de passar per aquí, perquè si se fa la proposta de Pirineu Catalana, si guanya Pirineu Catalana el Consell de Ministres i d'Estat, no hi ha d'haver cap dubte sobre el fet que hem fet el treball amb rigor, encara que només hi hagi 11% de votants que són inscrits a les llistes, que hi hagi un rigor i que no s'ha pogut fer trampa, doncs, met aquí. I comencem tot just ara, que són les 6 de la tarda, comencem tot just ara la comptabilització, a comptar i doncs ara esperem que d'aquí a les 9 sigui acabat.
2: A les 9 esperem tenir resultats?
3: Són les 6 i mitja, s'han afegit dues taules més. Doncs, bueno, encara no han començat, s'han afegit dues taules més, són gairebé 2.200 butlletes per taula, seran dues hores, més o menys dues hores, abans que se puguin publicar resultats.
2: Heu comentat que aquest procés de verificació de vots ha estat molt més lent del que esperàveu. No hi havia cap precedent d'algú que hagués fet una cosa semblant com per saber el que es trigava? Era tan novedós, això?
3: Sí, sembli molt antic, però finalment és novedor, perquè haguéssim pogut, per exemple, dir si només haguéssim votat en numèric el 15 d'agost, el vespre ja se sabia. Però el vot paper s'ha tingut que replegar, el vot paper guardar-lo al correu, donar-lo als comissaris de justícia que ho guardin. Després, del 15 d'agost al 22 d'agost, ens ha faltat gent per fer la feina. I doncs després s'ha de verificar, però heu d'imaginar una butlleta escrita a la mà, amb un cognom escrit a la mà, un nom escrit a la mà, doncs hi pot haver lletres que no corresponen. Per exemple, han tingut una cosa ara mateix, de les últimes, gent de Rià, que en vez de marcar que eren de Rià, marcat que eren de Prades. I llavors han tingut que buscar, bueno, no hi ha ningú que es digui així a Prades, i buscant, la mà que hi ha una Rià, i finalment són de Rià aquesta gent. Doncs això ha passat centenars de vegades. Per exemple, les lletres que es confonen, la I amb la L, per exemple, se poden confondre la L amb la C, són els noms, i doncs ja vas a obrir, obres un llibre, has de verificar que el cens hi sigui. Bueno, ha sigut un infern, i els agents, gràcies a ells, perquè en tenen una farta. Ahir van treballar de 8 del matí a 8 de la nit, avui a les 8 del matí hi eren. Fins a serà molt tard que acabaran, bueno, és bastant pesat.
2: Vist ara, clar, en perspectiva, tot és més fàcil de comentar, però canviaríeu una mica el procediment que heu fet per la consulta o simplement necessiteu més temps i prou?
3: La veritat és que no sé si es podia fer d'altra forma. No sé si es podia fer d'altra forma, perquè si vols... O sí, se podia dir no hi ha consulta paper. I llavors potser haguéssim guanyat més de 26.000 i 30.000, però n'haguéssim perdut 10.000, perquè hi ha gent que no volen donar el seu número de no sé què. I doncs no sé pas quin altre tipus de... Si és una consulta que no ha de passar pel Consell de Ministres, bon, per exemple, haguéssim demanat si volíem que pintéssim la fatxana de l'edifici o qualsevol cosa. No és important, no cal verificar. Diem a la gent, voteu, si n'hi ha que voten tres vegades és igual. Però aquí hem de portar un dossier al més alt nivell de l'Estat i faran tot per posar en dubte el fet que catalanes i catalana hagin votat legalment i sense cap mena de trampa. Doncs havíem de fer això així.
2: Nicolás García, vosaltres heu defensat el nom de Pirineu Català des de l'inici. No sé, evidentment encara no hi ha els resultats, però suposo que sí que es va veient així per sobre de l'espatlla el que hi ha. No sé si sou optimistes amb aquest nom o quins són els favorits a aquesta hora.
3: Serà molt serrat entre... Hi haurà molt poc espai entre Pirineu Oriental i Pirineu Catalana, hi haurà poca diferència. Jo espero que sigui Pirineu Catalana. Semblaria que els vots numèrics donguessin a Pirineu Oriental a davant, però les primeres coses que hem vist sortir de les butlletes així ràpidament, Pirineu Catalana remunta.
2: Doncs esperarem unes hores per veure quins són aquests resultats. Nicolás García, moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Mediterrani. Catalan. Catalan. Catalan.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels i aquesta hora continuem molt pendents del recompte dels resultats de la consulta pel nom del departament. Un recompte que s'havia de fer durant el matí d'aquest divendres, però que s'ha allargat per problemes en autentificar els vots. Finalment, el recompte oficial ha començat gairebé a les 7 del vespre i, tot i que s'han habilitat dues taules noves per comptabilitzar vots, no s'esperen resultats abans de les 9. Segons ha informat el vicepresident del Consell Departamental a Ràdio Arrels, sembla que l'opció preferida en el vot telemàtic ha estat Pirineus Orientals, per una distància molt curta amb Pirineus Catalans. Caldrà veure, doncs, si amb els vots en paper, que són els més majoritaris, l'opció Pirineus Catalans acaba passant davant o es confirma la tendència de Pirineus Orientals. A aquesta hora, l'opció Pirineus Mediterrani sembla descartada. En continuarem informant des de l'hotel del departament per Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Ribes Altes,

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: I ara vinc d'enlloc.

0: Ràdio Arels.
1: Bona nit. A aquesta hora us podem avançar a Ràdio Arrels que ja són definitius els resultats de la consulta pel nom del departament i una majoria de nord-catalans ha decidit mantenir Pirineus Orientals. Ha estat un 47,21% dels vots, el que compten 18.000 vots. Prop de 2.000 vots per sota ha quedat Pirineus Catalans, l'opció de canvi preferida, però que ha quedat amb un 42% dels vots. L'opció Pirineus Mediterrani ha quedat molt per darrere amb tot just 4.000 vots. Així doncs, el departament continuarà dient-se Pirineus Orientals.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

Bona nit. Aquesta hora us podem avançar a Ràdio Arrels que ja són definitius els resultats de la consulta pel nom del departament i una majoria de nord-catalans ha decidit mantenir Pirineus Orientals. Ha estat un 47,21% dels vots, el que compten 18.000 vots. Prop de 2.000 vots per sota ha quedat Pirineus Catalans, l'opció de canvi preferida, però que ha quedat amb un 42% dels vots. L'opció Pirineus Mediterrània ha quedat molt per darrere amb tot just 4.000 vots. Així doncs, el departament continuarà dient-se Pirineus Orientals.

0: ple cutxoro mala.
1: Bona nit. Aquesta hora us podem avançar a Ràdio Arrels que ja són definitius els resultats de la consulta pel nom del departament i una majoria de nord-catalans ha decidit mantenir Pirineus Orientals. Ha estat un 47,21% dels vots, el que compten 18.000 vots. Prop de 2.000 vots per sota ha quedat Pirineus Catalans, l'opció de canvi preferida, però que ha quedat amb un 42% dels vots. L'opció Pirineus Mediterrani ha quedat molt per darrere amb tot just 4.000 vots. Així doncs, el departament continuarà dient-se Pirineus Orientals.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Un 47% dels votants de Catalunya Nord han optat per mantenir aquesta Pirineus Orientals com l'opció del nom del departament, amb una consulta impulsada des del Consell Departamental, també amb voluntat de tenir un nom que reflectís una mica més la identitat del territori. A aquesta hora podem saludar el vicepresident del departament, el Nicolás García. Bon dia.
5: Bon dia.
1: És una derrota aquest resultat?
5: No és una derrota ni per la democràcia, ni per la catalanitat, ni pel departament. Sabíem que seria difícil perquè vivim temps on la gent tenen més aviat por del canvi que ara fa 6 o 7 anys, quan va sortir aquesta enquesta. Doncs el nom de la catalanitat com una tot ha ressortit en 42%, el que ens implica de continuar les polítiques sobre el català transfrontereres o a través de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, etc. Però quan hi ha 40.000 persones que voten, quan organitzem una consulta que mai fa mal, els catalans del sud ho saben, quan organitzem una consulta que la gent ve a votar, no pot ser, no és una derrota. Hem de reflexionar, tots els qui militen perquè hi hagi més catalanitat, per dir-ho ràpid, en aquest departament, doncs s'han de remengar les mànigues i continuar treballant. Sabem que és difícil. Jo, a títol individual, no com a institució, però com a individu, he defensat Pirineu Catalana, continuaré a defensar aquesta catalanitat des del meu càrrec, ajudant a totes les polítiques lingüístiques i també continuant a militar perquè hi hagi més, cada vegada més, la catalanitat d'aquest departament que surti, no? que es vegi. I contràriament a el que es fa a l'Ajuntament de Perpinyà, per exemple, nosaltres no abandonem les polítiques i jo seré un dels aquí del departament que diran als col·legues cal posar més diners, cal invertir més, és un a tot pel nostre departament i l'hem d'aprofitar i a través de la marca País Català que estem treballant pels nostres productes, el nostre patrimoni, etc., podem fer avançar aquest tema. Doncs demà ens trobarem a parlar d'una marca que sigui País Català pels nostres productes i per tot el que surt del nostre departament.
1: Aquesta marca l'esteu impulsant, diríem, des del Consell Departamental o com, en quina situació està això?
5: Ho fem amb l'Agència Departamental de Turisme i el departament i els actors econòmics del departament per veure si podem sortir. Hi havia la marca Sud de França, que no vol dir gran cosa, i en molts actors econòmics, en una enquesta que vam fer ara fa 2 anys, havien dit que l'identitat catalana era una de les nostres forces. Doncs si no l'hem pogut posar a través del nom del departament, la podem posar com una marca que no necessitem fer cap referèndum ni demanar el permís a ningú. Vet aquí.
1: A l'hora de la consulta, clar, el fet de fer una consulta en ple estiu, a més, en un moment en el qual tota l'activitat mediàtica, diguem, baixa una mica, no sé si considereu que això pot haver perjudicat una mica també el resultat o no?
5: Personalment, no. No, perquè precisament jo pensava que els militants que defensen la Pirineu Catalana no tenien cap problema per mobilitzar-se i potser que d'altres no els mobilitzarien tant. Doncs jo penso que no hagués canviat res. Francament, no hagués canviat res. No? Potser haguéssim votat més gent en contra de Pirineu Catalana, finalment. Doncs no, em sembla que no. Em sembla que la gent encara no són preparats per aquest tipus de canvis. Potser no els que militen per la causa catalana no ho han fet prou, no hi han cregut i no ho han fet prou. Des del moviment catalanista hi ha hagut oposicions que han preferit Pirineu Orientara que Pirineu Catalana. És així. És la política, el debat polític, has de convèncer i no has d'obligar, has de convèncer. I aquí és qui defensava en Pirineu Catalana, no hem convençut prou, però vindran dies millors.
1: Normalment quan es perd una consulta o un referèndum, la cosa queda quieta durant molt de temps. No sé si això del nom del departament queda enterrat ja per generacions o com o podrà tornar, diguem.
5: No hi ha res que sigui enterrat per generacions, perquè jo penso que, francament, si anem més lluny, no hi pot haver canvi a la Catalunya Nord si no hi ha canvi a la Catalunya Sud. No pot. Demà hi hauria un altre tipus d'organització a la Catalunya Sud, una independència, una autonomia més forta, i hi hauria un impacte aquí. Doncs les coses no són enterrades per sempre. I vull dir, hi ha 6 anys, el qui portava un tema ecologista a les eleccions li va ajudar a guanyar aquesta vegada, el que portava un tema ecologista l'ha ajudat a perdre. Doncs les coses canvien. Nosaltres del 2019, quan vam fer la consulta Imagine l'EPO, el que va ressortir de la consulta és la identitat catalana. Manifestament, 6 anys després, la gent tenen altres preocupacions, el social. El que ha remuntat molt és quant costa, costa car, no es costarà impostos i tot això. Llavors les coses canvien i ho fan avançar la gent, els militants. Doncs hem de continuar, els que creiem que hi ha d'haver més català a Catalunya Nord, hem de continuar a militar perquè les coses poden canviar i a vegades poden canviar ràpidament. Ràpidament. El que pot passar aquí, a la Catalunya Nord, sobre aquest tema de l'identitat, va molt lligat amb el que passarà a Catalunya Sud. Si la cosa avança allí, avançarà aquí.
1: Però cal esperar que avanci allà perquè avanci aquí?
5: No cal esperar, però cal treballar. Vull dir, de l'altra banda, també tenen problemes lingüístics, ja se sap, no? Doncs, però ajudaria molt. Vull dir, si el 2017 Catalunya hagués sigut independent, segur que les conseqüències aquí s'haguessin sentit. No hi ha cap mena de dubte. Doncs, tot això per dir que res mai és per sempre. Avui, el nom del Pirineu Catalana no guanya, demà no se sap. Continua. Mentre hi hagi militants que continuïn, hi haurà, aquest tema serà sobre la taula, si no és aquí, serà en altres llocs.
1: Nicola García, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La consulta pel nom del departament ha acabat amb una victòria per 2.000 vots de mantenir Pirineus Orientals en contra de Pirineus Catalans o Mediterrani. A Pirineus Catalans havia estat defensat per diferents associacions, una d'elles era Plataforma per la Llengua, i tenim aquesta hora el seu delegat a Catalunya Nord, el Gautier Sabrià. Bona nit.
3: Bona nit.
2: És una derrota, això?
3: Com diria el Macron, és pas una derrota, només és que ha pas funcionat. Sobretot és un moment de frustració que és gegant, perquè, com ho has dit, és a dir que per menys de 2.000 vots no guanya la proposta Pirineu Català. En prest diré, si Pirineu Oriental guanya amb 47%, vol dir que la majoria de la gent que ha votat volia un canvi. Doncs això depèn com mirem aquests 2.000 vots que ens han faltat, o bé com una cosa més aviat engrescadora de dir, érem a punt de fer un canvi tan gros davant sobretot d'una consulta on és normal que la gent finalment hagi apostat per no canviar res en lloc de canviar coses, que crec que els canvis poden fer més por que pas guardar les coses així. I no, crec que això crec que fa quasi bé 16.000 persones d'aquests 38.000 que han votat, que sí que han volgut apostar per Pirineu Català, així que crec que ho podem mirar de manera positiva, i això pot ser una empenta positiva, crec, per la nostra identitat, la nostra cultura, i això. I sobretot que no es presenti com... Vull dir, era pas un referèndum contra si o no país català, Pirineu Català, veus? L'emoció. No, vull dir, com que veure que finalment la gent ha pas sigut espantada, i finalment que hi ha gent que estava més aviat a favor de Pirineu Català, crec que és una cosa això, com te deia, que fa goig i que és més aviat engrescador.
2: Plataforma per la Llengua veu fer campanya per Pirineu Català i veu estar movent. Heu trobat a faltar gent, diguem, en aquesta campanya?
3: Te diria que sí, crec que és com s'ha organitzat la consulta, és a dir, que tot s'ha fet un poc a últim moment, és a dir, que no, s'ha anunciat 15 dies abans de començar la consulta. Crec que aquí ha sigut un poc frustrant, perquè ens quedava poc temps per fer això, per aportar una resposta col·lectiva, però crec que hi ha moltes entitats que s'han mogut des del propi catalanisme, i això crec que ens ha anat bé també de tenir aquesta proposta positiva per una vegada. Vull dir, com en lloc d'haver de defensar atacs, de poder promoure coses positives. No, jo diré que és a altres nivells on potser sí, potser que ens hauria agradat que hi hagi tant el nivell mediàtic, que crec que hem tingut poc debat mediàtic al voltant d'aquesta consulta, però també potser això, polítics que es mullin més per defensar una proposta o una altra, en aquest cas més gent a favor de Pirineu Català. No, però ha sigut interessant, malgrat tot, d'anar a veure la gent, i quan parles amb la gent, t'adones que definitivament, contràriament a potser el que es veia a xarxes socials, que la gent tenia pas por d'aquest nom, i que fins i tot els podia fer goig també de votar per Pirineu Català. Així que no, crec que en podem, més enllà de la frustració, podem també treure coses positives, i això, potser esperem ara amb aquest resultat que sigui pas un cop massa dur, i que ja que es rentra de l'aviat, que tornem tots ben motivats per seguir lluitant i fer coses per aquest territori català.
2: Comença ja el curs escolar. No sé si hi ha algun projecte, diguem, per aquest curs, algun proper objectiu, ara que això no ha funcionat, doncs mirar cap a una altra pantalla.
3: La veritat és que crec que primer ens caldrà digerir una mica aquesta campanya, perquè malgrat tot hi hem deixat molta energia, i de moment no tinc pas cap scoop a anunciar-te. No, però això, participarem a través de la federació perquè tenim una diada d'aquí 2 mesos, així que deixarem un poc passar de temps per fer coses nosaltres, i això, com dèiem abans, ens centrarem en coses més col·lectives, com per exemple la diada de Catalunya Nord.
2: Gautier Sabrià, delegat de Plataforma per la Llengua a Catalunya Nord, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Ràdio Arrels.
2: Bona nit. A aquesta hora us podem avançar a Ràdio Arrels que ja són definitius els resultats de la consulta pel nom del departament i una majoria de nord-catalans ha decidit mantenir Pirineus Orientals. Ha estat un 47,21% dels vots, el que compten 18.000 vots. Prop de 2.000 vots per sota ha quedat Pirineus Catalans, l'opció de canvi preferida, però que ha quedat amb un 42% dels vots. L'opció Pirineus Mediterrani ha quedat molt per darrere amb tot just 4.000 vots. Així doncs, el departament continuarà dient-se Pirineus Orientals.
4: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
5: Escolta Ràdio Arrels.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Un 47% dels votants de Catalunya Nord han optat per mantenir aquesta Pirineus Orientals com l'opció del nom del departament, amb una consulta impulsada des del Consell Departamental, també amb voluntat de tenir un nom que reflectís una mica més la identitat del territori. A aquesta hora podem saludar el vicepresident del departament, el Nicolás García. Bon dia.
6: Bon dia.
2: És una derrota, aquest resultat?
6: No és una derrota ni per la democràcia, ni per la catalanitat, ni pel departament. Sabíem que seria difícil perquè vivim temps on la gent tenen més aviat por del canvi que ara fa 6 o 7 anys, quan va sortir d'aquesta enquesta. Doncs el nom de la catalanitat com una tot ha ressortit en 42%, el que ens implica de continuar les polítiques sobre el català a transfrontereres o a través de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, etc. Però quan hi ha 40.000 persones que voten, quan organitzem una consulta que mai fa mal, els catalans del sud ho saben, quan organitzem una consulta que la gent ve a votar, no pot ser, no és una derrota. Hem de reflexionar, tots els qui militen perquè hi hagi més catalanitat, per dir-ho ràpid, en aquest departament, doncs s'han de remengar les mànigues i continuar treballant. Sabem que és difícil. Jo, a títol individual, no com a institució, però com a individu, he defensat Pirineu Catalana, continuaré a defensar aquesta catalanitat des del meu càrrec, ajudant a totes les polítiques de lingüístiques i també continuant a militar perquè hi hagi més, cada vegada més, la catalanitat d'aquest departament que surti, no? que es vegi. I contràriament a el que es fa a l'Ajuntament de Perpinyà, per exemple, nosaltres no abandonem les polítiques i jo seré un dels aquí del departament que diran als col·legues cal posar més diners, cal invertir més, és un a tot pel nostre departament i l'hem d'aprofitar i a través de la marca País Català que estem treballant pels nostres productes, el nostre patrimoni, etc., podem fer avançar aquest tema. Doncs demà ens trobarem a parlar d'una marca que sigui País Català pels nostres productes i per tot el que surt del nostre departament.
2: Aquesta marca l'esteu impulsant, diríem, des del Consell Departamental o com, en quina situació està això?
6: Ho fem amb l'Agència Departamental de Turisme i el departament i els actors econòmics del departament per veure si podem sortir. Hi havia la marca Sud de França, que no vol dir gran cosa, i en molts actors econòmics, en una enquesta que vam fer ara fa 2 anys, havien dit que l'identitat catalana era una de les nostres forces. Doncs si no l'hem pogut posar a través del nom del departament, la podem posar com una marca que no necessitem fer cap referèndum ni demanar el permís a ningú. Vet aquí.
2: A l'hora de la consulta, clar, el fet de fer una consulta en ple estiu, a més, en un moment en el qual tota l'activitat mediàtica, diguem, baixa una mica, no sé si considereu que això pot haver perjudicat una mica també el resultat o no.
6: Personalment, no. No, perquè precisament jo pensava que els militants que defensen la Pirineu Catalana no tenien cap problema per mobilitzar-se i potser que d'altres no els mobilitzarien tant. Doncs jo penso que no hagués canviat res, francament no hagués canviat res. No. Potser haguéssim votat més gent en contra de Pirineu Catalana, finalment. Doncs no, em sembla que no, em sembla que la gent encara no són preparats per aquest tipus de canvis. Potser no els que militen per la causa catalana no ho han fet prou, no hi han cregut i no ho han fet prou. Des del moviment catalanista hi ha hagut oposicions que han preferit Pirineu Orientara que Pirineu Catalana. És així. És la política, el debat polític, has de convèncer i no has d'obligar, has de convèncer. I aquí és qui defensava en Pirineu Catalana, no hem convençut prou, però vindran dies millors.
2: Normalment quan es perd una consulta o un referèndum, la cosa queda quieta durant molt de temps. No sé si això del nom del departament queda enterrat ja per generacions o com, no, o podrà tornar, diguem.
6: No hi ha res que sigui enterrat per generacions, perquè jo penso que, francament, si anem més lluny, no hi pot haver canvi a la Catalunya Nord si no hi ha canvi a la Catalunya Sud. No pot. Demà hi hauria un altre tipus d'organització a la Catalunya Sud, una independència, una autonomia més forta, i hi hauria un impacte aquí. Doncs les coses no són enterrades per sempre. I vull dir, hi ha 6 anys, el qui portava un tema ecologista a les eleccions li va ajudar a guanyar aquesta vegada, el que portava un tema ecologista l'ha ajudat a perdre. Doncs les coses canvien. Nosaltres del 2019, quan vam fer la consulta Imagine l'EPO, el que va ressortir de la consulta és la identitat catalana. Manifestament, 6 anys després, la gent tenen altres preocupacions, el social. El que ha remuntat molt és quan costa car, no es costaran impostos i tot això. Llavors les coses canvien i ho fan avançar la gent, els militants. Doncs hem de continuar, els que creiem que hi ha d'haver més català a Catalunya Nord, hem de continuar a militar perquè les coses poden canviar i a vegades poden canviar ràpidament. Ràpidament. El que pot passar aquí, a la Catalunya Nord, sobre aquest tema de l'identitat, va molt lligat amb el que passarà a Catalunya Sud. Si la cosa avança allí, avançarà aquí.
2: Però cal esperar que avanci allà perquè avanci aquí?
6: No cal esperar, però cal treballar. Vull dir, de l'altra banda, també tenen problemes lingüístics, ja se sap, no? Doncs, però ajudaria molt. Vull dir, si el 2017 Catalunya hagués sigut independent, segur que les conseqüències aquí s'haguessin sentit. No hi ha cap mena de dubte. Doncs, tot això per dir que res mai és per sempre. Avui, el nom del Pirineu Catalana no guanya, demà no se sap. Continua. Mentre hi hagi militants que continuïn, hi haurà, aquest tema serà sobre la taula, si no és aquí, serà en altres llocs.
2: Nicola García, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

vista. I tu, jo, qui estan entre el sí i el no, els deixem marxar morts d'enveja. Bevem els fulls del manual aviador per volar com ells, però ens fa molta por. Què s'ha de fer quan la vida

la porta, supliquem pujant, són tan alts els cims. Mira com se'n van cap a la claror tots els meus temors lluny.

una em dóna la mà, l'altra m'ataca traïció. Som pares de la naturalesa, ella ens ofereix

és l'agulla, som paller. Ens sotmet en la incertesa, ens diu no tens res a fer. Sembla mentida com passen els dies, els mesos, els anys, però aquí estem. Mig aturats per fútils avaries fetes del que som,

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: La consulta pel nom del departament ha acabat amb una victòria per 2.000 vots de mantenir Pirineus Orientals en contra de Pirineus Catalans o Mediterrani. A Pirineus Catalans havia estat defensat per diferents associacions, una d'elles era Plataforma per la Llengua, i tenim aquesta hora el seu delegat a Catalunya Nord, el Gautier Sabrià. Bona nit.
3: Bona nit.
2: És una derrota, això?
3: Com diria el mar.

0: guardar les coses així. I no, crec que això crec que fa quasi bé 16.000 persones d'aquests 38.000 que han votat, que sí que han volgut apostar per Pirineu Català, així que crec que ho podem mirar de manera positiva i això pot ser una empenta positiva, crec, per la nostra identitat, la nostra cultura i això. I sobretot que no es presenti com... Vull dir, era pas un referèndum contra si o no País Català, Pirineu Català, veus? L'emoció. No, vull dir, com que veure que finalment la gent ha pas sigut espantada i finalment que hi ha gent que estava més aviat a favor de Pirineu Català, crec que és una cosa això, com te deia, que fa goig i que és més aviat engrescador.
1: Plataforma per la Llengua veu fer campanya per Pirineu Català i veu estar movent. Heu trobat a faltar gent, diguem, en aquesta campanya?
0: Te diria que sí, crec que és com s'ha organitzat la consulta, és a dir, que tot s'ha fet un poc a últim moment, és a dir, que no, s'ha anunciat 15 dies abans de començar la consulta. Crec que aquí ha sigut un poc frustrant perquè ens quedava poc temps per fer això, per aportar una resposta col·lectiva, però crec que hi ha moltes entitats que s'han mogut des del propi catalanisme i això crec que ens ha anat bé també de tenir aquesta proposta positiva per una vegada. Vull dir, com en lloc d'haver de defensar atacs, de poder promoure coses positives. No, jo diré que és a altres nivells on potser sí, potser que ens hauria agradat que hi hagi tant el nivell mediàtic, que crec que hem tingut poc debat mediàtic al voltant d'aquesta consulta, però també potser això, polítics que es mullin més per defensar una proposta o una altra, en aquest cas més gent a favor de Pirineu Català. No, però ha sigut interessant malgrat tot d'anar a veure la gent i quan parles amb la gent, bé, t'adones que definitivament, contràriament a potser el que es veia a xarxes socials, que la gent tenia pas por d'aquest nom i que fins i tot els podia fer goig també de votar per Pirineu Català, així que no, crec que en podem, més enllà de la frustració, podem també treure coses positives i això, potser esperem ara amb aquest resultat que no, que sigui pas un cop massa dur i que ja que es rentra de l'aviat que tornem tots ben motivats per seguir lluitant i fer coses per aquest territori català.
1: Comença ja el curs escolar, no sé si hi ha algun projecte, diguem, per aquest curs, algun proper objectiu, ara que això no ha funcionat, doncs mira cap a una altra pantalla.
0: La veritat és que crec que primer ens caldrà digerir una mica aquesta campanya, perquè malgrat tot hi hem deixat molta energia i de moment no tinc pas cap scoop a anunciar-te. No, però això, participarem a través de la federació perquè tenim una diada d'aquí 2 mesos, així que seran, deixarem un poc passar de temps per fer coses nosaltres i això, com dèiem abans, ens centrarem en coses més col·lectives com, per exemple, la diada de Catalunya Nord.
1: Otis Sabria, delegat de la Plataforma per la Llengua de Catalunya Nord. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.

poc a poc dos bitllets de la butxaca amb destí a qualsevol lloc, tant li fa si al sud o al nord, que més dona si el que importa és la fugida. Va ser aquella matinada navegant per internet. Ara salten sense xarxa, el món roda pels valents. Ell porta una revista sota el braç i és feliç de ser capaç d'escapar de la ciutat. Ella porta una flor a la solapa i somriu i és molt més guapa del que ell mai va imaginar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: contre ou pour.
1: Radio Arrels, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Radio Arrels, a Sant Siscle de Perpinyà.
2: 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.